0: reivindica la gestió del govern en relació a les embarcacions tradicionals, la seva promoció i el seu manteniment als ports de les illes. Durant la sessió plenària del Parlament d'ahir dimarts, la Fuente es referia a la col·laboració i la signatura de convenis en ports, la bonificació de taxes i el suport als clubs nàutics que fomenten aquestes embarcacions. Es defensava així d'unes acusacions fetes per la diputada socialista Pilar Carbonero. El conseller menorquí posava l'exemple al port de Mo.
1: Amics de la mà en Menorca, Puerto de Ciutadella, gestión por si ve, convenio con la asociación para darles un local y amarres para embarcaciones tradicionales. Bonificaciones, se están aplicando las bonificaciones a las embarcaciones acreditadas e inscritas en los correspondientes lugares. No, el convenio se está negociando en este momento y se está renovando en este
2: Guarden
1: momento
2: silencio,
1: directamente con la asociación.
2: Guarden silencio.
0: El conseller responia així a les preguntes de control al govern que formulava, com dèiem, la diputada del PSIP, Pilar Carbonero, que demanava suport i finançament i reclamava al conseller que no substitueixi el patrimoni i la cultura pel negoci.
3: Abans d'estiu vam voler modificar la llei de ports. I la llei de ports diu que s'ha de reservar un percentatge d'amarraments per a aquestes embarcacions. Nosaltres vam fer una esmena que dèiem que almenys un 3% d'aquests amarraments fossin per a aquestes barques tradicionals. Com us va contestar el Partit Popular? Que no. Quina va ser l'excusa? Va dir que havien d'estudiar port per port. Porto Colom és una ocasió molt clara per veure si vostè realment diu veritats o no, o serà l'ocasió perquè se li caigui la màscara i mos demostri que esports es vol convertir realment en negocis. I tot el patrimoni i aquesta cultura pròpia la vol substituir per negoci.
0: Seguint xerrant de política, el Partit Popular exigeix a l'Ajuntament de Ciutadella que doni explicacions immediates després de conèixer que el govern tramita 8 expedients sancionadors per un valor de 579.400 euros contra el consistori per la seva mala gestió en el subministrament de l'aigua. La portaveu popular, Juana Mari Pons, considera inadmissible la manca d'acció, gestió i control municipal i acusa el govern tripartit d'ocultar aquesta informació a l'oposició i a la ciutadania. La formació popular assenyala que l'Ajuntament ha tingut temps més que suficient per mantenir, renovar i controlar les infraestructures d'abastiment d'aigua i solucionar les possibles deficiències, també les instal·lacions deteriorades i els problemes de manteniment. Escoltem Juana Mari Pons.
4: Han ocultat informació i han subministrat aigua no apta en els ciutadans. Estem xerrant de la salut de les persones i davant d'aquesta situació la pregunta és molt clara. Qui assumeix la responsabilitat política? Des del PP exigint que l'equip de govern doni explicacions públiques, perquè 580.000 euros en sancions no són només una multa, són el resultat d'una gestió que exigeix responsabilitat.
0: El PP considera especialment preocupant que no es tracti d'una incidència puntual, sinó de 8 procediments que afecten diferents zones d'abastiment i en els quals es repeteixen també les mateixes mancances. La candidata del PP a l'alcaldia destaca que en el cas de les urbanitzacions de Serpentona i Los Delfines es va detectar contaminació i no es va informar a la població que l'aigua no era apta per al consum. La formació també denuncia que l'expedient sobre Cala Morell constata l'incompliment de l'ordre de suspensió provisional del subministrament procedent de la captació de Torroella. Canviem de tema, xerrem ara del sector de la bisuteria i els complements de Menorca, que tindrà una destacada representació en les properes edicions de les fires de Milà i de Bisutecs a l'any 2026, la Fira Internacional de Bisuteria i els complements, que se celebrarà entre els dies 24 i 27 de setembre al recinte d'IFEMA a Madrid. El 7 de les 10 empreses de Balears que participaran en aquesta cita professional provenen de la nostra illa, firmes consolidades com Estampadora, Maonesa, Invime, Roman Camps, Barbarossa, entre d'altres, viatjaran a la capital estatal per presentar les noves col·leccions per la temporada de tardor-hivern. La presència de les marques menorquines arriba en un moment d'impuls per al sector en què els complements guanyen protagonisme amb tendències que aposten per dissenys de major grandària, detalls artesans i colors més intensos. I cal Poter dona el tret de sortida ja a les seves festes populars, que s'allargaran fins al proper dia 20, amb una programació que combina activitats culturals, esportives, infantils, musicals i tradicionals. L'Ajuntament i l'Associació de Veïns han presentat ja el calendari d'actes, que, com dèiem, s'allargaran amb un munt d'activitats fins aquest proper diumenge. Escoltem el Val de l'O, José Luis Menajam.
5: Tenc que agrair l'empenta de l'Associació de Veïns de Calemporter un any més, i també la feina del Departament de Cultura, Festes, Fires i Mercats de l'Ajuntament de l'O. Així mateix, també gràcies a Policia Local, a la Brigada Municipal, a Guàrdia Civil, Protecció Civil, al 061 i a tots els serveis d'emergències per fer possible que la celebració es desenvolupi amb tot

0: 1997-1998, la seu menorquina ha format ja a 1.200 titulats entre graus i postgraus. El conseller Antoni Vera aprofitava l'acte per anunciar que el govern ha engegat ja la transferència a la UIP perquè pugui licitar les obres de remodelació de la seu universitària de Menorca, que tindrà un cost total de 3,5 milions d'euros.
1: El govern de les Illes Balears posa en marxa ja la transferència a la Universitat de les Illes Balears perquè la Universitat de les Illes Balears pugui licitar les obres de remodelació i ampliació de la seu universitària de Menorca, de l'O, que és una necessitat per l'illa de Menorca, que ja va adquirir la universitat en el seu moment part d'un immoble contigu, que se farà una adaptació i una reforma de tot l'espai.
0: Obrim plana política. El PP exigeix a l'Ajuntament de Ciutadella que doni explicacions immediates després de conèixer que el govern tramita 8 expedients sancionadors per uns 580.000 euros contra el consistori per la seva mala gestió en el subministrament de l'aigua. La portaveu popular, Juana Mari Pons, considera inadmissible la manca d'acció i gestió municipal i acusa el govern tripartit d'ocultar informació a l'oposició i a la ciutadania. La formació popular assenyala que l'Ajuntament ha tingut temps més que suficient per mantenir, renovar i controlar les infraestructures d'abastiment d'aigua i solucionar les deficiències, les instal·lacions deteriorades i els problemes de manteniment i també la manca de protecció de pous que apareixen als expedients. Escoltam Juana Mari Pons.
2: Han ocultat informació i han subministrat aigua no apta en els ciutadans. Estem xerrant de la salut de les persones i davant d'aquesta situació la pregunta és molt clara. Qui assumeix la responsabilitat política? Des del PP exigint que l'equip de govern doni explicacions públiques, perquè 580.000 euros en sancions no són només una multa, són el resultat d'una gestió que exigeix responsabilitat.
0: I en l'àmbit balear, el conseller del Mar i Cicle de l'Aigua, el menorquí Juan Manuel Lafuente, reivindica la gestió del govern en relació a les embarcacions tradicionals, la seva promoció i el manteniment dels ports de les illes. Durant la sessió plenària del Parlament d'aquest dimarts, Lafuente es referia a la col·laboració i la signatura de convenis amb ports, la bonificació de taxes i el suport als clubs nàutics que fomenten aquestes embarcacions davant les acusacions que es feia des del PSIP, que demanaven més finançament i reclamaven al conseller que no substituís el patrimoni pel negoci. Escoltem la Fuente.
3: Amics de la mà en Menorca, Puerto de Ciutadella, gestión por si ve, convenio con la asociación para darles un local y amarres para embarcaciones tradicionales. Bonificaciones, se están aplicando las bonificaciones a las embarcaciones acreditadas e inscritas en los correspondientes lugares. No, el convenio se está negociando en este momento y se está renovando en este
4: momento, directamente
3: con la asociación.
4: Guarden silencio.
0: Com dèiem, el conseller responia així a les preguntes de control al govern que formulava la diputada del PSIP, Pilar Carbonero, que demanava més suport i reclamava al conseller que no substituís la cultura i aquest patrimoni, aquestes embarcacions tradicionals, pel negoci de les grans empreses.
5: Abans d'estiu vam voler modificar la llei de ports. I la llei de ports diu que s'ha de reservar un percentatge d'amarraments per a aquestes embarcacions. Nosaltres vam fer una esmena que dèiem que almenys un 3% d'aquests amarraments fossin per a aquestes barques tradicionals. Com us va contestar el Partit Popular? Que no. Quina va ser l'excusa? Va dir que havien d'estudiar port per port. Porta Colom és una ocasió molt clara per veure si vostè realment diu veritats o no, o serà l'ocasió perquè se li caigui la màscara. I mos demostri que esports es vol convertir realment en negocis. I tot el patrimoni i aquesta cultura pròpia la vol substituir per negoci.
0: Arribam al punt de les 8 i gairebé 29 minuts.
6: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
7: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
8: Uno de enero, dos de enero, tres de enero, cuatro de enero.

0: reirem també d'un llibre de la veu dels minorquens, que no menorquins, que no és exactament el mateix. L'estatunidenc Bob Jones l'ha escrit i l'ha traduït al castellà, de manera que ja és accessible a través de la plataforma Amazon, i reia d'aquesta migració dels menorquins al segle XVIII cap als Estats Units. Reiarem de més coses, com per exemple tindrem l'oportunitat de conversar amb qui se n'encarrega del col·loqui, Josep Miquel Vidal, d'aquesta edició de l'Escola de Salut Pública a Menorca, Rafael Villasanjuan, durà el Conflictos Bèl·licos i Salut Pública. Pot ser d'allò més interessant. És dimecres, per tant, també tindrem Nandón Soler i reiarem amb ell de la pau, i hem volgut mirar d'incloure el que són tallers d'alimentació que la cooperativa de Sant Crispín tira endavant per a la propera setmana. Joni Ullauguren ens donarà 5 cèntims. Això i més coses en un Oi per Oi que comencem ja de seguida i que ho fem mirant la informació del temps. Jordi Oriós, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui s'espera un augment de la nuvolositat a l'illa de Menorca, amb intervals de núvols, i les temperatures màximes avui en descens. S'esperen màximes de 29 graus a Ciutadella, 28 a Mahó. Pel que fa al vent, bufarà moderat del nord i del nord-est. Demà es pot complicar la situació amb intervals de núvols i ruixats ocasionals, amb avisos actius per acumulats de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes amb pocs canvis seran de 23 graus a Ciutadella i 21 a Mahó. Les màximes en descens lleuger seran de 28 graus a Ciutadella, 27 a Mahó. Pel que fa al vent, demà bufarà moderat del nord-est a la primera meitat del dia, disminuint a vent fluix cap a la nit. És una informació d'EMET.
2: Ecosis patrocina la predicció del temps. Ha arribat el moment de canviar la teva energia. Ecosis, instal·lacions fotovoltaiques i bateries per autoconsum. Gestionam subvencions. També instal·lam carregadors per vehicles elèctrics, sistemes de calefacció i aigua calenta sanitària amb energies netes. Tens tota la informació a ecosis.cat. Ecosis, ens passam amb tu a la millor energia.
3: Hay precios que no vuelven. En Country Eye estamos de liquidación de stock, con descuentos de hasta el 70%. Muebles, sofás, colchones, decoración, textil y mucho más a precios de liquidación. Pero date prisa, son las últimas unidades. Country Eye, en Alaior, avui y siempre, amb tu.

0: agosto hasta finales de octubre.
1: Escola d'Adults de Mó i Escola d'Adults de Ciutadella. Cursos gratuïts de certificats professionals. T'ajudam a obtenir el títol d'ESO, a millorar el teu nivell de català i a preparar les proves oficials. Accedir a la universitat o a un grau superior. També tenim cursos de cuina, ioga, pilates i molt més. Matrícula oberta a les pàgines cepajoanmirimir.es i cepapilarbenejant.cat o a les nostres dependències del carrer Sant Joan nombre 10 de Mó i al carrer Mallorca 67 de Ciutadella. Escola d'Adults. Aprendre t'obre noves portes.
2: Anys es compleixen de Crank Festival, un festival que ha pogut dur sempre grups, música nova, jove, interessant, oferint un tema que és diferent i un festival que és també plantejat des d'un punt de vista sostenible. En per exemple, Carlos Uller, regidor de l'Ajuntament de Mó, aquest dematí que dona suport al festival, s'expressava o expressava així d'aquesta manera.
3: Primer de tot, el que vull fer és donar l'enhorabona a en Dani i a tot el seu equip, perquè, bueno, 10 anys no es diu cada dia, és un, organitzar qualsevol cosa d'una molta feina i un festival d'aquest calibre, diguéssim, pues, bueno, no deixa de ser molta feina a dur, no?
2: També participaven a Begoña Mercadal de Foment, de la Fundació Foment del Turisme de Menorca.
4: Donam suport en aquest esdeveniment perquè representa molt bé la Menorca que nosaltres volem. El Crank demostra que Menorca té vida, té cultura i té atractiu extraordinari fora dels mesos de temporada alta, amb ses puntes, tot el que és la primavera i la tardor, inclús a l'hivern. És un festival de format mitjà que integra l'entorn, que cuida patrimoni i demostra que és possible gaudir de la música en viu i l'harmonia en l'essència de la nostra illa.
2: Precisament en aquest mateix sentit s'expressava també un dels seus principals organitzadors, Daniel Herbera.
5: 10 anys apostant per la música, per la cultura i per una manera diferent d'entendre els festivals. 10 anys portant a Menorca una programació alternativa, innovadora i inquieta amb artistes i grans grups de l'escena internacional i nacional, i sempre també posant focus en el talent local i talent emergent balear. I aquest aniversari és sobretot una celebració de totes les persones que han fet possible arribar fins aquí, públic, artistes, equip, institucions, col·laboradors, i molt especialment els nostres patrocinadors i partners que han confiat sempre en nosaltres, i sense ells seria pràcticament impossible poder fer un festival d'aquestes característiques a una illa.
2: Aquest festival i aquesta desena edició es desenvolupa els dies 17, 18, 19 i 20 de setembre a diferents escenaris. Tota la programació la teniu a crankfestival.com i participen en guanya grups com Chaim, El Diablo de Xangai, Go Cactus, Tristan, The Blaze, Solia Morente, Sistema d'Entretenimiento, Triángulo del Amor Bizarro, Pluma, Bad, Niños Raros, Bad, Análisis, El Cid. La llista, vos asseguro, és prou llarga. No vos perdeu l'oportunitat de seguir-ho, disfrutar-ho i compartir-ho.

0: A continuació del nostre programa anem a saludar la vicerectora de la UIB, Montse Rodríguez. Montse, bon dia.
1: Hola, molt bon dia.
0: El curs comença. Des de Menorca també tenim interès en saber com està començant aquest curs, del que, per cert, crec que encara hi ha temps a matricular-se?
1: Sí, efectivament. Aquest curs de moment comença amb uns 284 estudiants matriculats a SASEU de Menorca, i d'aquests aproximadament un centenar són estudiants de nou ingrés. Però efectivament la matrícula encara continua oberta i aquest número pot incrementar-se. En qualsevol cas, són dades que ens demostren que tenim una comunitat universitària que cada any se renova i que està en contínua consolidació.
0: Quin tipus d'estudis

0: poden fer aquelles persones que es matriculin a aquest curs?
1: Molt bé. Aquest curs s'imparteixen presencialment els graus d'administració d'empreses, el grau de dret, d'infermeria, el de turisme i també l'enginyeria informàtica i la doble titulació d'educació infantil i educació primària. I per altra banda també s'ofereix el màster universitari en formació del professorat. Tot això presencialment. És una oferta diversa, vinculada a diferents àmbits professionals i a necessitats importants que la societat menorquina demanda.
0: Precisament li anava a demanar un poc quines són aquelles qüestions que més són demandades. Algunes d'aquestes estudis, els que ha fet esment, ja són més habituals, trobar-les d'altres tenen menys recorregut perquè s'han incorporat fa poc. No sé quin és un poc l'interès, un poc que es desperta entre l'alumnat per una o una altra carrera.
1: Sí, bé, de fet, els estudis amb més demanda són els del doble grau d'educació infantil i primària, per una banda, i per una altra el grau d'infermeria. Els estudis de salut, com bé sabem, són estudis amb un alt grau de demanda, no només a set seus, sinó a tot l'Estat, i també se confirmen a set seus. I, evidentment, són els que en aquests moments tenen més demanda i cobrim amb escreix totes les places que s'oferten.
0: Moltes vegades hem ratllat que hi ha un canvi de paradigma en l'educació, ja quan mirem un poc el que són l'educació reglada per menors d'edat. Però aquest canvi en el paradigma de l'educació arriba també a les universitats, ho demano d'altra manera. És a dir, les noves tecnologies estan incidint en què aprenem de manera diferent o millor?
1: Bueno, efectivament, això és una evidència. Tant el professorat d'anar modificant les metodologies d'ensenyament d'aprenentatge, les activitats d'avaluació que feim amb els nostres estudiants i també allò que han d'ensenyar en les nostres titulacions, òbviament. De moment, no obstant, no està tinguent efectes en l'oferta de titulacions que s'està oferint. N'hi ha altres països com la Xina on sí que ja han extingit titulacions perquè han trobat que no són d'interès en aquests moments i s'han ofert noves titulacions. Però aquest efecte, de moment, no s'està veient. Però el que sí que se veu, efectivament, és com hem d'anar modificant els continguts i les metodologies per adaptar-nos a la realitat que tenim. Uh-huh.
0: 284 és aquesta xifra, que pot canviar, perquè la matrícula encara està oberta. Fins quin termini de temps hi ha i què hi ha que fer per poder sumar-nos un poc a formar part de la UIB des de Menorca?
1: Sí, bueno, el procés, evidentment, implica tot un procés primer d'inscripcions i una posteriorment en aquestes inscripcions i haver tingut una plaça assignada, després s'ha de fer la matrícula. Gairebé tots els alumnes el procés d'inscripció ja l'han fet i estan pendents d'aquesta adjudicació i matrícula. Com bé saben, bueno, doncs tenim un districte únic dins l'Estat i això fa que alguns alumnes tinguin plaça a diverses universitats. Això implica moviments i que, bueno, doncs que el procés de matrícula s'allargui de vegades un poc més enllà de l'inici del propi curs, però les pròximes setmanes, al llarg d'aquest mes, probablement se tancarà i a final de mes ja tindrem les matrícules tancades, excepte alguna eventualitat que ens puguem trobar. Si tinguéssim qualque persona que no hagués fet cap d'aquestes passes, hauria d'iniciar un procés d'inscripció i adreçar-se a la seu universitària per poder fer-ho.
0: Doncs estem xerrant de la bona salut en l'educació universitària, també des de Menorca. Cancelort és el nostre referent, la UIB. Avui n'hem fet un breu esment amb la seva vicerrectora, Montse Rodríguez. Gràcies per haver estat amb nosaltres avui a l'Avui per Avui Menorca i molt bon curs.
1: Moltíssimes gràcies, un plaer, com sempre.
0: Són les 12:37.
2: Avui per Avui. La crònica de l'actualitat.
0: Repassem l'actualitat de Menorca d'aquest dimecres 16 de setembre amb Edu Zendan. Bon dia.
3: Bon dia, Lluís.
4: Hoy por hoy, Cadena Ser.

0: L'aeroport de Menorca no tindrà nova torre de control. La nova infraestructura, reiteradament demandada per sindicats i partits polítics, ha quedat fora del DORA 3, el document de regulació aeroportuària que el Consell de Ministres aprova aquest dimarts i que marca les inversions per al període 2027-2031.
1: El document recull una inversió total de 1.030 milions d'euros pels aeroports de Balears, dels quals 170,7 seran per a Menorca. Aquesta inversió permetrà executar diferents projectes relacionats amb la seguretat, la connectivitat i la millora de les instal·lacions aeroportuàries. Entre les principals actuacions previstes hi ha l'adaptació del control de seguretat per incorporar equipaments d'última tecnologia que requereixen una superfície més gran. També es preveu l'adaptació del control fronterer a la normativa vigent. El pla contempla, a més, la creació d'una única zona d'accés a l'àrea d'embarcament destinada als passatgers amb destinació fora de l'espai Schengen, així com la construcció de noves portes d'embarcament assistides per passarel·les. La inversió inclou igualment actuacions a la pista i a la plataforma de l'aeroport, però no especifica cap partida directa per a la construcció de la nova torre de control que substitueixi l'actual, que recordem és la més antiga de l'estat espanyol. La notícia ja ha provocat les primeres reaccions polítiques. El PP acusa el govern espanyol d'incomplir l'acord unànime de les Corts Generals que reclamava la construcció d'aquesta nova torre. El partit critica que el DORA 3, aquest document de regulació aeroportuària, no inclogui aquesta actuació, tot i que la iniciativa va ser aprovada per unanimitat el passat 17 de març, també amb els vots del PSOE. El president del PP de Menorca i senador Cristóbal Marqués considera que aquesta decisió suposa una falta de respecte institucional cap a l'illa. Marqués retreu al PSOE que donés suport a la nova torre de control al Congrés i al Senat i que 6 mesos després el govern estatal no hagi incorporat al projecte el document de regulació portuària. El Popular qüestiona també que les inversions previstes prioritzin l'augment de la capacitat i el nombre de passatgers, mentre asseguren no resol la situació de la torre actual. L'escoltem.
2: El govern de l'Estat anuncia 170 milions d'euros d'inversió a l'aeroport de Menorca, però deixa fora una infraestructura necessària per la seva seguretat i el seu bon funcionament. Ara el Partit Socialista de Menorca ha de donar explicacions. Van votar a favor de la torre de control i el govern d'en Pedro Sánchez, ho ha incomplert. Nosaltres ho tenim clar. No aturarem fins que Menorca tingui la nova torre de control que necessita. El govern de l'Estat sí que té doblers per augmentar la capacitat de passatgers a l'aeroport de Menorca i que vengui més gent, però no té doblers per fer la torre de control. I això és inacceptable.
1: La notícia arriba després que els sindicats Comissions Obreres i la Unió Sindical de Controladors Aèries, USCA, hagin traslladat a ENA la seva preocupació per la situació d'inseguretat que es viu a la torre. Les dues organitzacions alerten de les condicions en què treballen tant els controladors aèries com els tècnics de manteniment i denuncien, per exemple, que el passat dimecres, dia 9, la pluja va provocar l'entrada d'aigua als equips i a les posicions de control de la torre, amb el risc que això comporta per la seguretat i l'operativa de l'aeroport. ENA va anunciar el dia següent, a instàncies de comissions, que avaluaria la situació provocada per les filtracions i procediria a reparar-les de manera immediata. Els sindicats recorden que altres incidències també s'han donat recentment, com l'accident d'una dona de la neteja a principis d'any que va caure per les escales, així com també diversos talls de llum i problemes de climatització.
0: L'aeroport de Menorca ha superat els 760.000 passatgers durant el mes d'agost. En concret, la infraestructura aeroportuària ha registrat 765.701 viatgers, un 1,8% més que durant el mateix mes de l'any passat, segons les dades fetes públiques per AENA.
1: Del total de passatgers, 764.000 han utilitzat els vols comercials. El trànsit nacional ha sumat 302.000 viatgers, un 1,2% manco que l'agost de 2015, mentre que les connexions internacionals han assolit els 462.000 passatgers, un creixement de gairebé el 4%. D'aquesta manera, el creixement total del trànsit internacional ha estat el principal impulsor d'aquesta activitat aeroportuària durant aquest mes d'agost. Pel que fa a les operacions, l'aeroport ha gestionat 5.800 vols, que és un 2,4% més que l'any passat.
0: Les obres del nou centre d'ensenyament infantil i primària Sa Fontassa de Mercadal acumulen nous retards i el govern reclama a l'empresa constructora que incrementi el personal destinat al projecte per accelerar els treballs.
1: El conseller d'Educació, Antoni Vera, visitava aquest dimarts les instal·lacions i constatava que encara hi ha nombroses tasques pendents. El nou centre havia d'entrar en funcionament amb l'inici del curs 2026-2027, però l'alumnat i el professorat han hagut de continuar provisionalment al centre del Mare de Déu del Toro. Educació confia que els treballs puguin quedar enllestits durant el primer trimestre, tot i que Vera no garantia que el trasllat es pugui fer just després de les vacances de Nadal. El govern ha convocat per aquest dijous una reunió a Palma amb els responsables de la Conselleria, amb l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i també amb l'empresa Antonio Gomila S.A. per analitzar la situació i acordar mesures que permetin accelerar l'execució del projecte. Escoltem el conseller Toni Vera.
3: Haurà d'un endarreriment, havia d'estar acabada ja fa uns mesos, no ha pogut ser, però ara estem aquí visitant en l'empresa i en l'empresa constructora i en els tècnics de Civisec per intentar ja trobar, donar l'empenta definitiva perquè durant aquest primer trimestre aquesta obra pugui estar.
1: Eren les declaracions de Toni Vera. El nou centre d'educació suposa una inversió propera als 9 milions d'euros i comptarà amb una superfície de 3.800 metres quadrats. Disposarà de 6 aules d'educació infantil i una aula hueco, 12 aules de primària per acollir també dues línies educatives. Una de les principals novetats serà la incorporació d'una cuina i menjador, serveis que actualment no disposava el centre Mare de Déu del Toro.
0: La seu universitària de Menorca, de la Universitat de les Illes Balears, inicia el curs acadèmic 2026-2027 amb 284 alumnes matriculats. D'aquests, 255 cursen estudis de grau, un centenar d'ells són de nou ingrés i 29 fan el màster universitari en formació del professorat.
1: Aquest dimarts es va celebrar l'acte solemne d'obertura del curs a la seu menorquina, que també inclou el final de promoció dels 19 estudiants que van acabar els seus estudis de grau el curs passat. La lliçó inaugural va anar a càrrec del catedràtic d'Història Moderna Miquel Josep Dellà. Actualment la seu de Menorca ofereix presencialment els graus d'administració d'empreses, dret, la doble titulació d'educació infantil i primària, infermeria, turisme i enginyeria informàtica, a més del màster de formació del professorat. La UIP també manté a l'illa la programació de la universitat oberta per a majors per al curs passat, que van tenir un total de 238 alumnes, i activitats també per fomentar les vocacions universitàries entre els estudiants de primària i secundària. Des de la seva inauguració a l'any 97-98, la seu menorquina ha format ja a 1.200 titulats entre graus i postgraus. El 64% gairebé, el 63,8% de fet són dones. El conseller d'Educació, Antoni Vera, aprofitava l'acte d'ahir també per anunciar que el govern ja ha engegat la transferència a la UIP perquè pugui licitar les obres de remodelació de la seu universitària amb un cost de 3,5 milions d'euros.
3: El govern de les Illes Balears posa en marxa ja la transferència a la Universitat de les Illes Balears perquè la Universitat de les Illes Balears pugui licitar les obres de remodelació i ampliació de la seu universitari de Menorca, de l'O, que és una necessitat per l'illa de Menorca, que ja va adquirir la universitat en el seu moment part d'un immoble contigu, que se farà una adaptació i una reforma de tot l'espai.
0: La Policia Nacional ha detingut un home a Ciutadella com a presumpte autor d'un delicte de tràfic de drogues per vendre substàncies estupefaents a menors.
1: Segons informa la policia, la brigada local de la Policia Judicial va iniciar la investigació després de rebre la informació d'un menor afectat que va explicar com un treballador de seguretat privada havia ofert substàncies a diverses persones, alguns d'ells menors d'edats, a una platja del municipi. El testimoni va revelar que l'home duia una bossa de marihuana que venia especialment a adolescents. Aquests agents de la policia judicial van començar diverses gestions amb l'objectiu de localitzar l'home, i gràcies als testimonis i les indagacions realitzades el van identificar dies després. Finalment, aquest passat dijous, la policia va poder localitzar l'home, que va detenir com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
0: Recordem més informació a les 2 i quarta, a l'hora 14, també a radiomenorca.com.
4: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
5: El mejor mueble al mejor precio. En Hipermueble.
0: Una peculiar pàgina literària. Obrim a continuació el nostre programa. Dic peculiar perquè anem a xerrar i a entrevistar a Bob Jones. Té 94 anys i ha escrit un nou llibre dels molts que ha fet, però fixeu-vos que interessant. Sent una persona que viu a Florida, els seus llibres, pràcticament tots, tenen una mateixa leitmotiv, els menorquins. I particularment els menorquins que van viatjar, que van emigrar a Florida el 1768. La veu dels menorquins, que es pot trobar ja a Amazon també en castellà, acaba de sortir fa ben poc, i hem volgut xerrar amb ell entorn no únicament als llibres, sinó també la feina que s'està fent i desenvolupant per mirar de recordar i honrar els 964 menorquins i menorquines que van morir en aquell viatge. Bob Jones, Robert P. Jones, és investigador e historiador enfocat a la traça, a l'herència de la colònia menorquina a Florida, a New Smyrna i San Agustín. Hem volgut mirar de tocar respecte a la trajectòria general com de les investigacions desenvolupades a llibres com The Missing Minorcans o el seu llibre que ha tret recentment Minorcan Voices, The Forgotten People of the Thurman Colony, que per cert té també una versió en espanyol que es pot trobar a Amazon. Què el va motivar a dedicar anys o tants anys de la seva vida a investigar la història de la colònia menorquina d'Andrew Turnbull a Florida?
6: Well, my wife Melinda, my wife of 67 years, died in 2022.
0: Bé, la meva dona Melinda, amb qui vaig compartir 67 anys de vida, va morir el 2022. Durant tota la seva vida, des de l'institut havien parlat de Menorca i ella n'estava molt orgullosa. La seva rebesàvia va ser una de les 964 persones menorquines que van morir a la colònia de Turnbull. El seu cos o la seva tomba, igual que els de la resta, no s'ha trobat mai. Així doncs, vaig pensar que això em donaria una ocupació profitosa per honrar la seva memòria, perquè cal recordar i fer homenatge a les persones que van venir, van treballar i van morir allà.
6: Because the people who came and worked and died should be remembered and honored.
0: La seva família té arrels que estan a Florida i una profunda connexió menorquina. Fins a quin punt la història personal i identitat familiar van influir en aquesta feina d'investigació històrica?
6: Well, I grew up in St. Augustine, went to school with Menorcans, became a bricklayer with the Menorcans, just have been around them all my life, and they seem to want...
0: Sembla que a mesura que ens fem grans, volen saber una mica més sobre la seva història. Per això, arran de converses amb molts amics, vaig decidir dedicar temps a descobrir quina era la seva història real. I en el procés, espero que puguem difondre prou relats perquè els hi llegeixin i potser animar alguns dels joves, alguns dels joves descendents, a interessar-se per la seva història i a buscar la veritat sobre els menorquins més enllà d'allò que van escriure altres persones sense gaire respecte cap a ells.
6: The real story of the Menorcans and not the ones that... were written by others without much respect for the Menorcans.
0: El llibre Minorcan Voices, vostè dona veu en aquells colons de 1768 que bastant sovint han estat silenciats per la història oficial. Quins relats o testimonis directes el van impressionar més durant el procés de documentació?
6: Well, the most part was the sworn testimony of some of the survivors. There were about 18.
0: Bé, la part més important va ser el testimoni jurat d'alguns dels supervivents. Hi va haver uns 18 menorquins que van compareixer davant del tribunal per explicar com de dolent era el tracte rebut, la duresa de la situació i tot el que va passar. I doncs, llegir aquelles cartes i aquells testimonis jurats va ser una de les raons per les quals se vaig poder tirar endavant. L'altra raó va ser la figura de James Grant, el primer governador de Florida. Es conserva una gran quantitat de cartes seves, trobades fa pocs anys en un indret d'Escòcia. Tota aquesta correspondència, són unes 365 pàgines, constitueix una font primària. Llegir aquestes cartes i conèixer el que deia va ser clau per fer possible aquest projecte.
6: Reading through those letters and reading what he said had a lot to do with making this project work.
0: L'experiència a la colònia de Nova Esmirna entre els anys 1768 i 1777 va estar marcada per les condicions extremes, un règim servil brutal. Com creu que aquells pràcticament 10 anys de patiment van moldejar el caràcter de la comunitat menorquina de Florida?
6: Well, I think that it galvanized the different cultures. In other words, when Turnbull left Menorca, he had...
0: Bé, Crec que això va cohesionar les diferents cultures. Dit d'una altra manera, quan Turnbull va sortir de Menorca, portava majoritàriament gent de l'illa, però també hi havia italians de Liarna, grecs del Peloponès i corsos. Totes aquestes cultures diferents van embarcar en aquests 8 vaixells cap a New Smyrna. Parlaven llengües diverses, tenien tradicions diferents, etc. Però crec que els 10 anys treballant, morint, resant i convivint junts, els van convertir en una comunitat molt sòlida. Un cop a Sant Agustín, van ser el motor que va permetre la continuïtat de la ciutat, sobretot després de la marxa dels britànics i el retorn del govern espanyol, que va assumir el control. El seu projecte de Missing Minorcans revela la desgarradora xifra de prop de 1.000 persones, exactament 964, que van morir entre la travessia transatlàntica sortint del port de Mou i l'estància a Nova Esmirna i la fugida després a Sant Agustí. Quin és l'objectiu principal de la investigació per mirar de localitzar aquestes tombes oblidades?
6: Remembrance and honor.
0: El record i l'homenatge. Crec que aquestes persones són moltes més que una simple xifra en un paper. Eren famílies formades per homes, dones i fillets de bé que van venir a la recerca de llibertat. Penso que la seva mort i el seu enterrament a New Smyrna no haurien de quedar en l'oblit. Crec que cal localitzar les seves tombes o una tomba comuna i deixar constància del que van aportar. Ara mateix, a molts llocs, són simplement, com deies, el número 964. Però per als descendents són molt més que això. Són éssers humans reals. Per tant, es tracta de recordar-los i honrar-los per les seves vides. S'assenyala la capella de Sant Pere com un punt clau a la recerca dels enterraments de la colònia. En quin estat es troben les investigacions arqueològiques i cartogràfiques actuals per mirar de trobar aquest lloc? Bé, Lluís, sabem més o menys on és aquest lloc gràcies a un mapa de 1771 elaborat per James Leclerc que mostra tota la colònia i apareixia la seva ubicació al llarg del camí, així com on es trobaven el poble, el moll i la resta d'elements. Hem aconseguit determinar amb precisió on s'ubicaven aquell terreny i aquella capella. Tanmateix, mai no s'ha dut a terme cap investigació específica per localitzar les tombes, ni tampoc cap esforç decidit per erigir un monument històric en aquell terreny. Però crec que sé exactament on s'ubicava la capella i, de vegades, quasi quan hi passo pel costat, tinc una sensació especial, com si hi hagués alguna cosa més que simples edificis en aquell indret.
6: Sometimes when I have driven by it, I get a special feeling like there's more than just the buildings sitting on that land.
0: La marxa de la llibertat, o la marxa històrica a peu de l'any 1777 per la King's Road o King's Highway cap a Sant Agustí va ser una veritable èxode. Com analitza aquest moment important en el que els colons decideixen rebel·lar-se i reclamar la seva llibertat?
6: Well, I refer to that journey as the first freedom walk in America.
0: Bé, jo descric aquell viatge com la primera marxa per la llibertat a Amèrica. Només puc imaginar l'alegria que devien sentir aquelles gairebé 500 persones mentre deixaven enrere la colònia per aquella carretera que es trobava en força bon estat el 1777, quan van marxar. Però és realment sorprenent com es va produir aquella marxa i com van arribar a Sant Agustín sabent que ja no estaven sotmesos als cops de la fusta. Ja no havien d'aguantar aquells capatassos tan durs i cruels d'aquella època. Per això, quan van arribar a Sant Agustín, crec que estaven immensament feliços. Després d'establir-se a Sant Agustí, la comunitat menorquina va mantenir la seva identitat. Les seves tradicions culinàries, com el que es coneix com Minorca en Pilau, i també la seva fe. Com es percebeix avui aquest rastre, diguem, cultural a la Florida actual?
6: Well, the Menorcan heritage has always been strong in a lot of the families, particularly those that...
0: Bé, l'herència menorquina sempre ha estat molt arrelada en moltes famílies, especialment en aquelles que han continuat transmetent les històries i promovent la recerca. Però he de dir que el pare Pere Camps va ser la llum que va guiar el seu poble. El pare Camps va reintroduir el catolicisme a Sant Agustín, ja que tot el clergat catòlic havia marxat cap a Cuba quan la Gran Bretanya va prendre el control de Sant Agustín i de Florida el 1763. Per tant, crec que és una de les persones que més mèrits té, però que, en realitat, no ha rebut el reconeixement ni l'atenció històrica que es mereix, i sembla que les tradicions agafen força cada any. Lluís, hi ha més interès. Sembla que hi ha més gent implicada i només veig creixement pel que fa a la comunitat menorquina de Sant Agustín. En el marc de les commemoracions per al 250 aniversari d'aquest èxode i arribada a Sant Agustí, quina importància té connectar els descendents de Florida amb l'illa de Menorca a l'actualitat?
6: Well, I think the Menorcans that came to New Smyrna have many descendants that still live on the island.
0: Bé, crec que els menorquins que van anar a New Smyrna tenen molts descendents que encara viuen a l'illa de Menorca. I crec que hi ha una connexió. Si ens fixem només en els noms que figuren en el monument del Pare Camps, a la Basílica Catedral de Sant Agustín, n'hi ha 48. Crec que tots aquests cognoms es poden trobar encara a Menorca. I penso que podríem aprendre molt dels nostres cosins de Menorca. Probablement ells també voldrien saber moltes coses sobre què va passar amb tota aquella gent que va marxar el 1768 i va arribar a Sant Agustín. Només hi veig beneficis, mantenir-nos units i en contacte.
6: And came to St. Augustine. I see nothing but pure benefit for staying together and staying in contact with each other.
0: Si pogués resumir amb una frase el missatge central que voldria que els lectors recordin després de llegir Minorcan Voices i conèixer la història dels menorquins perduts, quina seria?
6: Minorcan Voices is a
0: Menorcan Voices és un recordatori que la colònia de New Smyrna va ser molt més que noms i xifres. Volem agrair a Bob Jones que ens hagi pogut atendre per aquesta entrevista. Notícies ara.
5: És la una, les 12 en Canàries.
7: Europa se abre a flexibilizar la política de fronteras para agilizar las deportaciones. Von der Leyen hoy sí reivindica la frontera de Ceuta como una frontera europea.
5: Hora 14, en la SER. Con Javier Casal.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Giro de discurso en Bruselas, un giro que vamos a analizar con detalle a partir de las 2 aquí en Hora 14. Pero lo último es que la Guardia Civil ha detenido a un hombre y a una mujer propietarios de un piso allí en la ciudad autónoma en el que vivían hacinados 25 migrantes que entraron el pasado 30 de julio. Seis de ellos son menores, cobrarán a cada migrante entre 200 y 300 euros al mes. Ampliamos, Javier Bañuelos.
8: Sí, la propia Guardia Civil ha difundido imágenes que evidencian las condiciones precarias en las que vivían estas personas. Un piso pequeño en el que malvivían 25 personas, 25 migrantes que cruzaron a Ceuta el pasado 30 de julio. Pagaban entre 200 y 300 euros cada uno al mes por dormir en esa vivienda entre colchones tirados en el suelo. Entre los 25 migrantes que han sido identificados por la Guardia Civil hay 6 niños, todos han sido puestos a disposición de la Policía Nacional competente, recordemos, en materia de extranjería. En paralelo, la Guardia Civil ha detenido a los dos propietarios de este piso, un hombre y una mujer, que han sido acusados de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros.
7: Todos los detalles y las imágenes de cómo estaba el piso las tenéis en la app de la serie en cadenaser.com. Por cierto, que acabamos de conocer que la policía también ha detenido a otras dos personas por explotar a migrantes mediante alojamientos precarios, cobros y amenazas. Les cobraban hasta 900 euros mensuales por vivir en garajes y les ofertaban traslados a la península por hasta 6.000 euros. La crisis de Ceuta, que está siendo el tema central en la sesión de control al gobierno, que sigue en marcha ahora mismo allí, con un hombre que ha planeado durante toda la mañana allí precisamente en el Congreso, el de Fernando Grande Marlaska, el ministro del Interior, que se enfrenta a otra reprobación en la Cámara Baja y a las críticas a su gestión, que están siendo constantes durante toda esta sesión. Nos vamos a ir hasta el Congreso. Adriana Jordán, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
9: Buenas tardes. El Partido Popular pone en la diana al ministro del Interior, impulsan otra reprobación y en el control han exigido que dimita Miguel Tellado.
10: 5 veces le han reprobado las Cortes Generales del Estado. ¿Por qué cree que es? Porque es usted un incompetente de manual.
9: Y Marlaska respondía, ha mostrado su intención de seguir.
11: Teniendo en cuenta cómo ustedes gestionan crisis como el Prestige, el 11M, las residencias de Madrid, la Dana de Valencia o también los incendios forestales, creo que hago bien en seguir.
9: Marlaska acusa al Partido Popular de hacer política de bulos y mentiras, cree que solo ponen palos en las ruedas para sacar rédito político.
7: Gracias, Adriana. Por cierto, que a esta hora está previsto que empiece la apertura de los sobres con las ofertas de compra, si es que ha llegado alguna oferta, del polémico ático que compró el gobierno de Isabel Díaz Ayuso. Se ha puesto a la venta, recordemos, en 6,7 millones de euros, aunque no necesariamente sabremos hoy quién se queda con el inmueble de lujo del que la Comunidad de Madrid apenas ha dado explicaciones.
12: Hora 14. Las noticias de la una.
7: Y vamos a seguir en Madrid. Javier Líbana, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
13: ¿Qué tal, Casal? Buenas tardes. Sí, porque acaba de hablar la consejera de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Fátima Matute carga contra el cirujano que ha denunciado la manipulación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal. Acusa a este médico de haber sido él quien cambió, dice, el sistema informático para trabajar menos. La escuchamos.
14: El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera. Es un trabajador del Hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos.
13: Además, estamos muy pendientes de Gaza. Allí se ha derrumbado un edificio residencial de 6 plantas que estaba dañado por los ataques de Israel. Hay al menos 20 muertos y unas 60 personas desaparecidas, entre ellas varios menores. Informa desde Jerusalén Nuria Garrido. Buenas tardes.
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, en la madrugada de este miércoles se ha derrumbado un edificio en la ciudad de Gaza en el que vivían al menos 100 personas, incluidos 50 niños. De momento, como decías, el Ministerio de Sanidad ha elevado la cifra total de fallecidos a 20, entre los que hay al menos 8 niños. Hay todavía 60 desaparecidos entre los escombros que los equipos de rescate siguen buscando a esta hora. En Gaza, recordemos, hay cerca de 2.000 edificios en riesgo de colapso por los ataques israelíes que han sufrido.
13: Y el gobierno ha anunciado la mayor inversión en redes de energía eléctrica de la historia. Jordi Fàbrega.
16: Son más de 17.000 millones de euros los que contempla de inversión la nueva planificación eléctrica hasta 2030. Esto es más del doble que lo que estaba previsto en el actual plan y también es más de lo que había previsto inicialmente el mismo gobierno, explica la vicepresidenta Sara Agesen.
17: Que la planificación de la red eléctrica, tras analizar pues alegaciones y estar trabajando con comunidades autónomas, va a crecer con una inversión de más de 17.000 millones de euros. Esto es un 30% por encima de lo que presentamos inicialmente, la mayor inversión en redes de la historia. Y
16: el nuevo plan tiene un foco claro en la demanda, que se lleva el 41% de estas inversiones para hacer frente así a las solicitudes de nuevos accesos, por ejemplo, de la industria.
7: Nos quedan los deportes. Con la Europa League, Sonia Luz, y estreno del Celta, además.
18: Sí.
7: ¿No? Buenas tardes.
18: Buenas tardes. Primera jornada en la segunda competición europea. Debuta el equipo vigués, que va a jugar en Chipre, Nicosia contra el Omonia. Escuchamos a un ilusionado entrenador del Celta, Giraldez.
19: Me parece un lujo. Creo que es un día de una felicidad tremenda en lo personal. Espero que para todos los celtistas. Me siento muy orgulloso del club, me siento muy orgulloso de mis jugadores, me siento muy orgulloso del camino que nos ha traído hasta aquí.
18: Además sigue la jornada de Liga, hoy con 4 partidos, juega el líder, el Barça, que recibe al Racing a las 9:30, última hora, Santi Valle, hola.
20: Buenas tardes, el Barça se concentra esta hora antes del partido contra el Racing, pendientes de la lista de convocados, a priori sin novedades respecto al partido contra el Levante. Se espera que el 11 sea similar al del último encuentro, con algún cambio en defensa, igual entra Cancelo en lugar de Xavi Espart. El Barça buscará la séptima victoria en 7 partidos consecutivos, lo que supondría el mejor arranque de la historia del club.
18: A las 9 y media se juega también el Levante Athletic, antes a las 7 Atlético de Madrid Osasuna y Deportivo Sevilla, todo como siempre en carrusel. Y en Fórmula 1 oficial el calendario 2027, repite Madrid en septiembre, sale Montmeló como estaba previsto.
7: Líbana, y esta tarde mucho cuidado con las tormentas.
13: Sí, de hecho hasta ahora empiezan los avisos ya por tormentas, ya está activo el naranja en Baleares y en una hora van a estarlo también en Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña, Murcia y Andalucía. Hoy Casal, el tiempo empieza a cambiar y estas lluvias además pueden venir acompañadas de granizo y fuertes rachas de viento. Además, las temperaturas máximas bajan unos 6 grados en algunos puntos y más de 10 en zonas del norte en comparación con estos últimos días.
7: Se llama otoño.
13: Efectivamente.
7: Con esto y más, regresamos a las 2, la 1 en Canarias.
12: Hora 14, en la SER.

0: 1:07, estàs escoltant Oi por Oi Menorca. Avui hem començat el nostre programa, hem xerrat amb dels 10 anys de Cranc Festival. S'ha presentat avui l'edició d'enguany.
1: Es veiem en la necessitat de conscienciar en temes tan importants com la sostenibilitat, el que deia abans, i l'accessibilitat, i volem que el festival sigui un festival responsable amb el territori que l'acull i al mateix temps un festival cada més accessible i inclusiu per a tothom.
0: Paraules del Dani Herbera, aquest dematí a Can Oliver, ja on han fet la presentació. També hem cert amb Montse Rodríguez, vicerectora de l'UIB, d'un curs que comença amb més alumnes.
2: De fet, els estudis amb més demanda són els del doble grau d'educació infantil i primària, per una banda, i per una altra el grau d'infermeria. Els estudis de salut, com bé sabem, són estudis amb un alt grau de demanda, no només als seus, sinó a tot l'estat.
0: I a la primera del nostre programa també hem tingut una entrevista amb Bob Jones. Ell escriu llibres, el darrer ho ha traduït a l'espanyol i es pot trobar ja per Amazon, i Raya dels menorquins. Bueno, dels menorquins que van anar a la Florida. I particularment mostra també el seu interès per intentar retre un record i un homenatge als 964 menorquins i menorquines que van morir i que no han tornat a aparèixer, és a dir, que els seus cossos no han aparegut. El record i l'homenatge. Crec que aquestes persones són moltes més que una simple xifra en un paper. Eren famílies formades per homes, dones i fillets de bé que van venir a la recerca de llibertat. Penso que la seva mort i el seu enterrament a New Smyrna no haurien de quedar en l'oblit. Crec que cal localitzar les seves tombes o una tomba comuna i deixar constància del que van aportar. Ara mateix, això és la primera del nostre programa. I el que fem tot de seguida, el nostre Oi por Oi, una petita pausa i continuem.
3: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. Sí, has oído bien, hasta el 70%. Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alayor, tu hogar, el mejor lugar del mundo.
4: Hay sabores que definen una isla. Este verano, la tradición se eleva en la terraza del Balear. Redescubra los clásicos del Café Balear, reinterpretados con maestría por Villa Leblanc en un entorno exclusivo, del mar a la mesa. Siente la autenticidad de Menorca en cada plato de marisco fresco. Reserve su experiencia en Instagram, @laterrazadelbalear, o en melia.com. La Terraza del Balear, donde la historia se saborea frente al mar.
0: L'Escola de Salut Pública torna a Menorca un any més. És un espai on hi ha cursos i trobades, i sí, està molt enfocat en aquelles persones que dins de l'àmbit de la salut pública volen aprendre. Però nosaltres sempre en traïm alguna cosa positiva, com pugui ser el cas d'aquests actes oberts al públic. És el cas de la conferència aquest proper dijous que oferirà el periodista Rafael Vilasanjuan amb el títol Conflictes bèl·lics i salut pública. Avui l'han convidat al nostre programa, ens acompanya a l'altre costat del fil telefònic. Rafael, bon dia.
5: Què tal, bon dia.
0: Bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Bueno, pinta interessant el títol, sempre és un bon ganxo, però aquí, sobretot, què és el que vols mirar de compartir o explicar?
5: Bueno, bàsicament el fet de que, sí, la guerra tots sabem que mata les persones, no? I el que fa precisament la medicina és intentar, doncs, evitar que aquestes morts, sobretot els que són inevitables, doncs, poder portar la salut i poder mantenir en vida aquelles persones que puguin sobrepassar la guerra i que després puguin construir el seu espai de pau, no? Llavors, la medicina de guerra, bàsicament, bueno, és una pràctica que ja es fa des de fa més de 150 anys i que va començar amb la batalla de Solferino i que, bueno, el fet de dir, escolta'm, què fem amb les víctimes, com protegim a tota aquesta gent a partir de la medicina i que és molt diferent, diguem-ho així, a la medicina més tradicional a la que estem acostumats tots els que vivim aquí, no? Per tant, s'ha de pensar d'una manera una mica diferent, s'ha de pensar una mica les causes que estan generant tot aquest patiment i a partir d'aquí és on comença, de veritat, el fet de dir podem salvar vides i aquest és el sentit de la medicina humanitària en zones de conflicte.
0: Cada dissabte a migdia al Carme, i això ens ho recordarà d'aquí uns instants en Anton Soler, el nostre col·laborador que arriba d'aquí un moment, es reuneixen moltes persones que, tal vegada també per una qüestió de la seva pròpia salut mental, demanen setmana rere setmana que hi hagi pau al món, que s'acabin els conflictes, tot entenguent el que impliquen. Ens hem d'involucrar més per mirar de girar la corba de la història?
5: A veure, el que sabem són diverses coses, no? La primera és que això funciona per dinàmiques de poder i que les guerres, al final, no són més que la intenció d'agafar el poder per les armes. És a dir, quan ha acabat el diàleg, quan ha acabat la conversació, quan ha acabat la possibilitat de negociació entre parts, comença aquestes guerres, evidentment, decidides pels que volen agafar algun tipus de poder, no? Llavors, és absolutament necessari que aquestes guerres no passin en silenci. Sabem, i des de fa molts anys també, doncs que, en fi, no sabem si les paraules poden salvar alguna vida, però el que sabem és que el silenci mata. I quan més en silenci es produeixen les guerres, doncs més morts hi ha i més patiment, no? Per tant, sí, jo crec que la societat està molt, molt, molt implicada en la búsqueda de solucions i sobretot en la pressió política perquè els que han decidit la guerra puguin donar respostes, és a dir, que es vegin sotmesos a la necessitat de crítica. Això moltes vegades no passa, evidentment, perquè són règims autoritaris, pel que sigui, però moltes altres sí, i per tant tenim un espai i tenim un espai de pressió. És evident, per altra banda, i ho vull deixar molt clar, que l'acció mèdica no atura una guerra, però sí que fa que puguin viure aquells que d'altra manera estarien condemnats.
0: El temps passa, els temps canvien. Tu tens experiència de treball en zones fràgils i de conflicte? Es respecten els hospitals? O s'haurien de respectar més els hospitals en aquestes zones de conflicte?
5: A veure, s'haurien, no és que només s'haurien, és que la llei internacional estableix que, per exemple, bombardejar un hospital és un crim de guerra. O sigui, dins de la guerra, és una cosa que moltes vegades sobta la gent, però hi ha unes lleis per la guerra, i aquestes lleis, si tu no les compleixes, doncs ets un criminal, no? I per tant podria ser jutjat, el que passa és que normalment, i la història només jutja els perdedors, mai els guanyadors, i per tant moltes vegades el que tenim és que els que bombardegen els hospitals doncs són els guanyadors, o qui controlen el poder, diguem-ne, en aquell país, no? No respecten com s'haurien de ser. Santuaris, que és el que diem. L'acció humanitària estableix que escoles, perquè són de nens, hospitals, perquè són els llocs on va la gent a ser curada, no poden ser atacats, no només no poden ser atacats, sinó que han de ser respectats. De fet, amb les grans, diguem-ne, guerres, les guerres més conegudes, i on tens un interlocutor vàlid, normalment dones la localització GPS, ara, amb les guerres actuals, la localització GPS dels hospitals, no? Precisament perquè no et disparin. Però ni tan sols així s'ha aconseguit doncs, que respectin, no? Moltes vegades s'amaga sobre el concepte de que ha sigut un dany col·lateral, però la majoria de vegades és perquè no es vol que l'enemic tingui una possibilitat de ser atès mèdicament.
0: És cert que dic que els temps canvien, però bueno, fins i tot ara, en l'actualitat, no hi ha cap conflicte que sigui realment igual o es desenvolupi igual, i no sé si també pel que fa referència a aquesta dualitat que estem comentant, no, del tema amb salut pública, no? Per exemple, Ucraïna o respecte al que pugui ser Iraq o Iran, bueno, tot plegat, cada escenari és diferent.
5: És absolutament diferent. Cada guerra és una guerra a la seva manera, no? I per tant també les intervencions mèdiques han de ser diferents. A veure, Iran és un escenari on hi ha bàsicament ferits, diguem-ne, urbans, i que aquests ferits urbans estan, diguem-ne, sotmesos al que ve de l'aire, no? El que són míssils, el que són drons, etc. A Ucraïna hi ha una part d'això, però també hi ha un front, i el front de batalla és molt més semblant al que serien les batalles del segle XIX, de començaments del segle XX, és a dir, guanyar territori metre a metre amb l'artilleria i amb tot el que significa doncs, un exèrcit que està en primera línia. Es calcula que més o menys uns 60.000 soldats perden la vida a Ucraïna cada mes, i això és, evidentment, la línia de front. Llavors, les intervencions allà són diferents, és a dir, necessites molt més hospitals de campanya, necessites molt més accés a tot el que significa les primeres línies per poder evitar que algunes de les morts que serien d'altra banda, doncs, pràcticament el que no podríem aturar, està a prop per poder atendre. Però també intentar evitar les infeccions. Pensem una cosa, que allà on hi ha ferides, allà on hi ha, en fi, molta gent que està patint les conseqüències d'aquest conflicte, les infeccions corren molt ràpidament, i per tant també fa falta aïllar crear espais de salut pública on es pugui detectar, doncs, això, no? Virus, bacteris que poden circular molt ràpidament i que podrien avançar com, en fi, com una carrera de dominó per tot el país, no? En canvi, el que pot passar amb una guerra, ara mencionaves l'Iran, no? L'Iran, en primer lloc, el que ja són, el propi país té els seus propis serveis, diguem-ne, sanitaris, és molt difícil, a més, que deixin entrar, perquè les intervencions a conseqüència dels míssils que s'estan produint a Iran, bàsicament aniran als hospitals urbans, no? A Teheran, a Isfahan, a Massoud, en fi, a totes aquestes ciutats. Són intervencions completament diferents. És molt diferent actuar dins d'un camp de refugiats que actuar dins d'un hospital en una ciutat, no? I, per tant, les intervencions sempre s'han de pensar no només en termes mèdics, sinó també en termes de què està passant aquí, no? Jo me'n recordo, per exemple, la guerra de Txetxènia, no? Nosaltres vam decidir fer cirurgia de guerra, perquè també estaven sent sacsejats, bombardejats i assetjats dins de les ciutats, no? I aquesta cirurgia de guerra, doncs, els russos consideraven que era un benefici pels rebels i que, per tant, bueno, havíem de pagar les seves conseqüències. Tu vas a un país i el primer que has de fer no és posar-te la bata de metge, sinó el primer que has de fer és analitzar: quan jo vingui aquí a intervenir, aquí estic ajudant. I la resposta que tu has de donar com a metge, com a humanitari, és molt senzilla: el més vulnerable, el que tingui més necessitat. Això és ser neutral. Si aquest més vulnerable és només d'un bàndol, doncs tindràs més problemes, però si estan els dos bàndols, doncs com a mínim tindràs una mica més d'acceptació.
0: A la guerra van lluitar patriotes, de vegades mercenaris, bueno, però és cert que el rol de les guerres, com comentaves, és diferent, de manera que en un moment determinat el que ja no veiem tan clar és com és possible que hi hagi víctimes que són persones que vivien a prop d'una central elèctrica, no?, per posar un exemple.
5: Sí, bueno, és evident que aquí, a les guerres actuals, s'estava batallant moltíssim, i a més amb tot el canvi del que ha significat, diguem-ne, tot l'espai aeri, que ara està molt més controlat per drons, el que hi ha són atacs a instal·lacions, perquè aquestes instal·lacions són les que donen energia, etcètera, etcètera, i per tant estan generant tota una sèrie de necessitats a la població que viu al voltant. Aquí hi ha tres tipus de... Si tu ets una persona que t'agafa un conflicte, tens tres possibilitats. Una és passar la frontera, fugir, passar la frontera, intentar evitar la violència i creuar de país, et convertiràs en un refugiat. A vegades hi ha tant camps de refugiats, a vegades no. Per exemple, la guerra de Síria va treure prop de 6 milions de siris fora del seu país, a Turquia, i alguns d'aquells que van intentar venir a Europa. Alguns estaven en camps de refugiats. A Turquia, per exemple, no hi havia tants camps de refugiats i, per tant, hi havia també molta gent que estava entre la població. Aquí sí que has de tenir molta cura de tot el que signifiquen les mesures de salut pública per evitar infeccions, per evitar la propagació de malalties, etc. I, per tant, el que has de treballar sobretot amb espais de salut que tinguin en compte prevenció, a més de tractament. Després tens una altra possibilitat, que és que intentis sortir una miqueta de del teu lloc de comunitat, però que et quedis dintre del mateix país, que és el que en diem desplaçats interns, no? I que estem veient a tots els conflictes, que es queden dintre del país, per tant estan sotmesos també a la dinàmica de la violència que existeix amb aquesta guerra dintre d'un país, però no poden passar la frontera i, per tant, tenen una sèrie de condicions molt semblants a la que serien els refugiats, però no tenen la protecció dels refugiats i, per tant, moltes vegades aquí el que manca és accés. I la tercera possibilitat és que no puguis sortir i que et quedis vivint sota les bombes, no? I aquí és, evidentment, el tema, bàsicament aquí el tema és traumatologia, cirurgia, salut mental. Bueno, salut mental és un tema transversal a totes les víctimes, però en tot cas són més víctimes hospitalàries i d'atenció traumatològica que no diguem-ne tant de salut pública, tot i que, evidentment, com que la guerra destrossa totes les infraestructures, també fa possible que moltes malalties es propaguin.
0: Serà la sala de plens del Consell Insular aquest mateix dijous i a partir de les 8. Conflictes bèl·lics i salut pública. Amb Rafael Vilasant Juan, gràcies per haver-nos acompanyat i haver compartit amb nosaltres a l'Oi per Oi Menorca, i una abraçada.
5: Gràcies a vosaltres, una abraçada igualment. Ens veiem demà.
3: Ahorra
6: haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, kiwi amarillo Zespri por solo 4,99€ el kilo, un 28% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 11,95€ el kilo, un 7% más barato. Vinipreu, cada día qualitat i al millor preu.
7: Descubre Cape Now en Hotel Meliá Cala Galdana. Cocina mediterránea con los mejores productos locales, selección de vinos y coctelería de autor. Y a unos pocos pasos, sobre la arena, te espera Beach House by Cape Now. Cócteles refrescantes, tapas irresistibles y platos frescos frente a una de las mejores playas de Menorca. Reservas al 682-310444. Cape Now y Beach House by Cape Now. Dos espacios, la misma esencia junto al mar.
8: Aquest dijous 17 de setembre a les 8 del vespre, no et perdis el primer concert del Festival de l'Orgue a l'Església del Socors de Ciutadella. Gaudiràs del talent de l'organista Gabriel Moll, des d'Alemanya, amb obres de Bach, Brahms, composicions de son pare Xavier Moll i obres pròpies. T'esperam. Venda d'entrades una hora abans del concert a l'Església del Socors de Ciutadella.
9: Para ti y también para ti, en Eroski te damos el melón piel de sapo entero a 65 céntimos el kilo, el lomo de cerdo al corte a 5,99 euros kilo, la merluza entera de 1 a 2 kilos a 10,50 euros kilo y la empanada de pollo al curry bandeja de 2 unidades a 3,70 euros la bandeja. ¿Quieres ahorrar conmigo? Eroski contigo.
10: Multiópticas presenta las nuevas lentes progresivas que se adaptan a tu, diseñadas amb inteligencia artificial y personalizadas según la teva manera de mirar. Ara, amb 90 dies de garantia d'adaptació. Molt. Només a Multiòptiques.
11: El nostre nou horari ininterromput és de 8 i mitja del matí a 8 i mitja de la tarda. Vos esperem a Mou, Ses Moreres 25 i a Ciutadella, Ses Voltes 31 i Plaça d'Espins 6.
12: Descobrint el museu. Un espai per conèixer els tresors de Menorca, la història d'un illa. Cada dia t'apropem a les activitats, el fons material, les noves exposicions i actes que es desenvolupen al Museu de Menorca. I recorda, també pots trobar tota la informació a www.museudemenorca.com.
0: Anem a proposar-vos ara el que pugueu aprendre amb nosaltres un poc més del que és la nostra història, i particularment d'aquesta part de la història de la Menorca musulmana de la que poc se sap i que més anem aprenent gràcies a la feina d'arqueòlegs. Avui volem xerrar amb en Carlos de Salort, d'Amics del Museu de Menorca. Carlos, bon dia.
13: Hola, bon dia.
0: Ben prest, ja he organitzat una interessant excursió, ho dic per a aquelles persones que no vulguin perdre l'oportunitat, aquest proper diumenge, dia 27 de setembre, a les 10 del matí, organitza el Museu de Menorca, i és per anar a veure i conèixer la porta de la morada del castell de Santa Àgueda, que s'ha descobert recentment i que ha anat aportant doncs, noves qüestions a conèixer, no?, d'aquesta Menorca musulmana.
13: Hola. Sí. Em sembla que dia 22 hi ha organitzada una xerrada on l'arquitecte que va redactar el projecte, juntament amb el restaurador i jo, l'arqueòleg, explicarem com va anar aquesta feina, i el cap de setmana que ve després farem una visita in situ, on podrem il·lustrar millor tot el que haurem explicat en el museu.
0: El castell de Santa Àgueda és probablement una de les restes més icòniques d'aquesta Menorca musulmana, i durant els darrers temps s'ha fet tot un procés per intentar ajudar que la visita sigui més fàcil i també entendre de la importància que tenia aquest castell, aquesta fortificació que darrerament i particularment té l'element aquest, aquesta porta al castell, que és allà on s'ha estat fent feina darrerament.
13: Sí, jo crec que fa un any i escaig el Consell Insular va aconseguir uns fons europeus, Next Generation, i això ha permès pues, projectar diverses intervencions de restauració i d'organització, de planificació de muntes d'aquest jaciment que, com veu, dius, és el més important de Menorca en el període andalusí. I una de les intervencions més importants que s'ha fet és de la restauració d'una estructura que es troba a un dels tres recintes que composen el castell medieval, i és el recinte

0: que inicialment tenia, bueno, era com una covatxa, val? I bueno, vam començar a intervenir a finals de 2025. Ha estat una feina que ha durat, pues, jo diria que uns 8-10 mesos d'estar allà. I a poc s'ha anat descobrint que no era una casa d'armes, sinó que era una torre entrada, amb una entrada ben peculiar, és una entrada en colze, pensada per dificultar l'accés d'un eventual enemic. I és una entrada d'una torre que sobresurt de la murada i que connectaria el castell amb un camí que des de temps immemorials era molt important a l'illa de Menorca i en concret en temps medievals, perquè era el camí que connectava el castell de Sant Felip, Mó, amb el castell de Sant Àgueda, que abans era molt important, i el castell de Sant Àgueda amb Ciutadella, que era la capital de Menorca, Medina Menorca. I això és una mica el més destacat, diguem-ne.
1: Me sembla força interessant la feina que s'ha hagut de fer també per preservar-ho, perquè quan veiem aquesta porta de la casa d'armes ens donem compte de que el pas del temps ha fet maig i dona la sensació de que és molt fràgil. No obstant, s'hi ha treballat en la consolidació, no?
0: Sí. No sé si havies estat mai en el castell, a la casa d'armes, però era un edifici que realment les fues externes dels murs s'havien anat degradant i degradant fins al punt en què no podies percebre l'alçada i les dimensions de l'edifici, que al final la part que dona fora de murades té uns 8 metres d'alçada. Llavors és un edifici amb molta envergadura, el que passa és que l'erosió, els agents naturals, havia anat degradant, havia fent deteriorant fins al punt que no es notés. La cosa que hem intentat concloure amb l'equip, amb la direcció d'obra, era pues, fer una intervenció que, en certa manera, recuperés l'edifici, però que preservés aquest concepte d'edifici en runes, val? No hem reconstruït ni ens hem inventat res que no teníem allà, val? Per tant, hem fent feina sempre amb els materials que teníem, pedra, calç i terra, per ser morters, i hem intentat pues, això, mantenir-se amb una mentalitat, obrir el portal, però sempre respectant aquesta idea de que l'edifici, bueno, respectant totes les vicissituds de l'edifici al llarg dels temps. Per tant, quan hom hi vagi, donarà compte de que nosaltres no hem reconstruït, sinó que hem consolidat i prou, val? Hem excavat i hem consolidat.
1: Quines seran les següents passes que s'haurien d'anar desenvolupant? Perquè han fixat l'atenció en la porta, però clar, castell, hi ha molt de castell.
0: Bueno, jo crec que en el castell hi hauria d'haver una feina com a mínim de manteniment continuada, val? Perquè es poden fer moltes coses, però si després no hi ha algú que visqui pendent de que si aixermes un arbre pues no rebroti, o si poses bé una paret no torni a caure, pues, malament, perquè serà molt difícil fer res amb sentit. I, bueno, ara les pròximes coses que ja sabem que se poden dur a terme o s'estan duent a terme són la restauració de fet, ara jo hi som aquí, la restauració del bué i l'estable, així com també cera i un aró que hi ha de vora, això s'està fent ara. I possiblement en uns anys vista jo crec que hi haurà altres feines com la restauració també de la cuina vea que li dèiem, que és un edifici que hi ha a l'esquerra just entres en el pati de les cases de Sant Àgueda. I en principi aquestes són les coses que jo, des d'on estic, jo puc saber.
1: Tenim ganes de poder assistir, recordeu, aquest dimarts, 22 de setembre, a les 19:30 hores, al Museu de Menorca, en aquesta conferència, el Jesús Cardona, que és l'arquitecte, el Xisco Isbert com a restaurador,

0: i el propi arqueòleg Carlos de Salort, que ha estat xerrat amb nosaltres. I després, ja crec que més gent s'apuntarà, sens dubte, per no perdre el dia 27, diumenge, ocasió de participar de l'excursió. La Menorca musulmana la porta al castell de Santa Àgueda i els seus secrets, comentats, desvelats al respecte de la feina que s'han fet fins al moment. Carlos, gràcies per haver-nos acompanyat avui i molt bon dia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
2: Vuelven los días del dragón a Menorca. Prepárate para rugir de emoción al volante de tu nuevo Omoda Oya EQ, con descuentos de hasta 15.950 euros y empezando a pagar en 2027. Del 11 al 26 de septiembre, disfruta de esta oportunidad en Carreras Center, en el polígono de Moho. Días del dragón de Omoda Oya EQ. Ven a Carreras Center y despierta al dragón.
3: Hola família, com ha anat l'estiu? Al Faro de Cala Torret hem tingut molta feina i prest tocarà descansar. Tindrem obert fins diumenge, dia 27. Queden pocs dies, idò, per disfrutar de la nostra terrassa i dels menjars que tant us agraden. I si no us veiem, us desitgem un bon hivern i un feliç any nou. Moltes gràcies per tot i fins a temporada que ve. Salut!
4: Atención familias, la vuelta al cole ya está en Memphis. Chándales, pantalones, sudaderas, conjuntos y batas para el cole. Todo lo que necesitan tus hijos para empezar el nuevo curso está en Memphis. Cómodo, práctico y al mejor precio. Este septiembre prepara su vuelta al cole en Memphis. Tiendas Memphis, volvemos al cole contigo.
5: 1 de enero, 2 de enero, 3 de enero, 4 de enero, 5 de enero, 6 de enero. Y así durante todo el 2026. El Kia EV3 podrá presumir cada día de ser el mejor coche del año, según el diario ABC. ¿Quieres saber por qué? Ven a tu concesionario Kia más cercano y descúbrelo.
6: Kia. Movement that inspires.
5: Ven a Cirasa Auto Center, concesionario oficial Kia en Mahón o visítanos en kia.com.
7: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar. Sí, setembre ja és aquí. Per a Sant Crispin, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispin. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és mitjorn.
8: En el marc de la 37a Escola de Salut Pública de Menorca arriba una nova edició dels col·loquis Josep Miquel Vidal, Humanisme i Salut Pública. El periodista Rafael Vilasan Juan, director de l'àrea de translació i impacte d'IS Global, oferirà la conferència Conflictes bèl·lics i Salut Pública. Dijous, de 7 de setembre a les 8 del vespre, a la seu del Consell Insular de Menorca, a Mahó. Activitat oberta a tothom. Més informació a emsp.cime.es.
9: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'Anxoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadanxoroi.com.
10: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
0: Emergència climàtica, felicitat sostenible, la bondat és el camí. Amb Anton Soler, bon dia.
11: A veure, bon dia. L'emergència climàtica és una cosa que em sembla que és molt clara per tothom. Hem tingut una onada perpètua de calor aquest estiu. Ara tenim una certa calma. Ha plogut un poquet, bé. Comencen a sortir el fanàs per les voreres. Els arbres estan més nets i gràcies al canvi climàtic tenim aquests moments de pau. Jo avui et volia parlar de la bondat en acció. La bondat en acció es va manifestar d'una manera molt clara ahir, dissabte passat, a la platja de Vinibeca Nou. Hi va haver una jornada, li direm, de Swim for Gaza. Això què vol dir? Neda per Gaza. En aquests moments a Gaza saps que estan siguent absolutament bombardejats, destruïts. Però hi va haver un voluntari, Bondat en Acció, que es va dedicar, que ell és monitor de natació, i es va dedicar a anar a Gaza, la Gaza dona a la platja, i ensenya als nens de Gaza a nedar. I per un moment aquells nens són absolutament feliços, perquè per un moment deixen de veure les seves cases destruïdes tot plena de runa, vale? Tot plena de runa i de mort, i veuen la mà. Que maco, no? T'imagines aquell nen? Quina alegria li deu donar poder estar nedant amb les aigües mediterrànies. El Mediterrani, com saps, està ple, allà rodeja o banya a molts països diferents. Bueno, doncs aquí a Menorca, això ho vam explicar la setmana passada, en Alonso Santos va muntar juntament amb més gent aquest Swim for Gaza. Amb més de 100 localitats de tot el Mediterrani, pràcticament el mateix dia i pràcticament a la mateixa hora, vam nedar tots juntament amb els nens de Gaza. Que maco, no? Que és bonic, ah, que sí?
0: Sí, sí, és una forma de participar de manera solidària en una qüestió que està fent altres persones en favor de transmetre un missatge de pau en favor d'una zona que està en un conflicte.
11: Ja ho tens. Bondat en Acció, li diem amb això? Vale. Aleshores, la Plataforma Menorca per la Pau, que cada dissabte, aprofito per recordar-ho, ens reunim, doncs, ens plantem, millor dit, davant de l'Església del Carme, de Maó, i fem 10 minuts de silenci per la pau, perquè hem de construir la pau. Ens van convidar a dir unes paraules. I aquí van. Lluís, no hi ha cap guerra que tingui l'honestetat de confessar jo mato per robar. Des de sempre, les guerres han invocat motius nobles, com pot ser jo mato un nom de la pau, jo mato un nom de Déu, també se mata molt també en nom de Déu, jo mato un nom de la democràcia, del progrés, de la civilització. I si tanta mentides no bastés, diu amb molta vehemència el poeta Eduardo Galeano, aquí tenim els mitjans de comunicació sempre disposats a inventar enemics imaginaris per justificar convertir aquest món en un gran manicomi, en un invent escorxador. En el Rei Lear, en Shakespeare, ja va dir en aquest món els bojos condueixen els cecs. I 400 anys més tard, els amos d'aquest món, enamorats de la mort, han convertit un lloc en el qual cada minut, agafa aquesta, cada minut es moren 10 criatures de malalties curables o de fam. I cada minut, queda't amb aquesta, per favor, sé que són 4 milions, cada minut 4 milions d'euros per la indústria armamentística, que és una indústria de la mort. No deixa de ser curiós que els 5 països que dirigeixen la ONU, són aquells que tenen el dret al veto, són també els principals productors d'armes. Ho sabies, això? Els 5 països que tenen el dret a veto a la ONU són els principals productors d'armes. I acaba el poeta dient, fins quan deixarem que la pau estigui en mans d'aquells que fan el negoci de la guerra? Fins quan seguirem creient que l'extermini mutu és el nostre destí? I que el nostre destí és l'extermini mutu? Hasta quan? Bueno, així acaba el poeta, vale? Amb tota aquesta emoció que he intentat transmetre. Espero que hagi arribat bé. I després jo vaig seguir fent unes puntualitzacions a el que diu el poeta. Mato per robar. Tu saps que, curiosament, tots els països que Estats Units ha invadit amb l'excusa d'implantar la pau, perdó, implantar la llibertat o implantar la democràcia, tots tenien combustibles fòssils, tots tenen el petroli. Quina casualitat, no? Respecte als enemics imaginaris, no sé si saps que Europa, Els països de l'OTAN de l'Europa disposen d'un pressupost, com es diu això, un pressupost militar 4 vegades superior a Rússia. O sigui que hi ha més pressupost militar a tota Europa en aquests moments que no pas a Rússia. I Rússia, com veus, té moltes dificultats per acabar o derrotar Ucrania, no? I hem de seguir tenint por d'aquest enemic que no deixa de ser un enemic imaginari? I ara hem de gastar 800.000 milions d'euros tota Europa per intentar augmentar el nostre pressupost militar, que anirà en detriment de salut, educació i assistència social? Que la guerra és un negoci, un altre punt del senyor Galeano. Bueno, la cosa està que aprofito per fer el meu consell en pro del planeta, és que hi ha, com sabeu, caixes ètiques, com és nosaltres tenim la Caixa Colònia, que ells no invertiran ni en armament ni en combustibles fòssils. ¿Vale? Vaig seguir. Després de cada proclama d'aquestes, jo li demanava a la gent que 7 vegades me repetissin una proclama. ¿Vale? Si vols, ara repetirem tu i jo una, ¿vale? Si m'ajudes.
0: Però per acabar l'espai d'avui, perquè se'ns passa el temps. Som-hi.
11: La guerra és una estafa. La guerra és una estafa. La guerra és una estafa. La guerra és una estafa. 5 i 7, la guerra és una estafa. Bueno, dit això, deixa'm acabar. Ja hem dit altres vegades aquí que la indústria armamentística és la responsable del 30% dels gasos d'efecte hivernacle. Recordes, no? Entre la mineria, amb la fabricació d'armaments, el manteniment dels exèrcits i els conflictes bèl·lics, això representa el 30%. És a dir, que lluitar per la pau és també lluitar per mitigar el canvi climàtic. I si vols que acabem ja, te faré una altra... Vaig comentar una frase del senyor Galeana que deia: molta gent petita, en llocs petits, fent coses petites, estan canviant el món.
0: Gràcies, Antoni, i fins la setmana que ve.
9: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, kiwi amarillo Cespri por solo 4,99 € el kilo, un 28% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 11,95 € el kilo, un 7% más barato. Vinipreu, cada día calidad y al millor preu. Vinipreu.
12: IHM contrata Dirección de Obras, fundada en 2004. Nos dedicamos a la construcción. Trabajamos de forma rápida y eficaz para conseguir los mejores resultados. Nuestra labor se centra en la obra civil, la edificación, instalaciones y servicios. Nuestra solidez y profesionalidad nos permite trabajar para los principales organismos de la administración pública y para empresas privadas de referencia. IHM contrata Dirección de Obras.
13: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks: sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble, en Alaior, Avenida de la Industria 49.
14: El mejor mueble al mejor precio en Hipermueble.
15: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
16: Aquest mes de setembre, del 17 al 20, torna Gran Quilla de Menorca, festival que celebra el seu 10è aniversari. 4 dies de música, cultura i experiències úniques que tornen a omplir el claustre d'amor, amb artistes com Shane, The Blaze, DJ Set, Triángulo de Amor Bizarro, Tristan, Soleá Morente i molts més. Gran Menorca. Entrades i informació a crancfestival.com, amb el patrocini de Lua Hotels and Resorts, Estrella Damm, Pomada Xuriguer, Fundació de Foment del Turisme de Menorca i cofinançat amb el fons de l'impost del turisme sostenible del govern de les Illes Balears.
17: Despertador, escola, feina, compra, sopar i tornem a començar.
18: Sí, setembre ja és aquí. Però a Sant Crispín, tornar a la rutina costa manco. Del 14 al 27 de setembre trobaràs un munt d'ofertes per al teu dia a dia. I a més, per compres superiors a 30 euros, et regalen 3 euros per a la teva propera compra. Tornar costa. Estalviar? No. Aquest setembre, vine a Sant Crispín. Des de 1953, al servei dels consumidors. Amb botigues a l'O i és millor.
15: Aquest 19 i 20 de setembre, Fira Arrels torna al recinte Firal des Mercadal. Cuina en directe, tast, productors, música i activitats familiars en una fira dedicada al producte i a la gastronomia de Menorca. Entrada gratuïta. Tota la informació a firarrels.cime.es.
19: Ha llegado el momento de renovar tu hogar. En Neima liquidamos nuestro stock. Sofás, colchones, canapés, butacas y muebles con descuentos de hasta el 70%. ¿Sí? ¿Has oído bien? ¡Hasta el 70%! Últimas unidades hasta agotar existencias, con entrega inmediata, transporte y montaje gratis y financiación hasta 18 meses sin intereses. Neima, en Alaior. Tu hogar, el mejor lugar del mundo.
0: Impulsa un programa que du per nom Menjam d'aquí. Són quatre tallers de caràcter participatiu sobre l'alimentació local a Menorca. Me permetreu que posi això més subratllat. I és prest. Mira, els dies 21, 22, 23 i 24 de setembre. Per conèixer i saber més, avui hem volgut convidar a la nostra persona que ja ens espera a l'altre costat del fil telefònic. Johnny Oyanguren, bon dia.
20: Sí, perfecte.
0: Gràcies per acompanyar-nos.
20: Hola, Lluís.
0: Bueno, el cert és que estem molt engrescats i interessats en saber un poc més entorn al que són aquests tallers i un poc com es desenvoluparan, perquè estan amb un horari molt adequat perquè tothom se pugui apuntar, perquè és de 7 de la tarda a 8 de la tarda, els 4 dies que han comentat, i els desenvolupeu en diferents indrets. Aneu a l'O, a Ciutadella, a Es Mitjà del Gran i a Mau. Comenten coses.
20: Així mateix, sí. Mira, el projecte Menjant d'aquí, que impulsa Sant Crispín, amb l'ajuda de la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, és un projecte, com ben has dit, que engloba aquests quatre tallers participatius. I el que volem saber, és una cosa molt senzilla, volem saber millor què mengem a Menorca, on comprant, què ens facilita consumir producte local i ecològic i també què les culpa la gent comprar aquests productes. Llavors, hem generat aquest projecte que ha tingut com dues fases. Ara anirem directes a aquest que em demanes dels tallers participatius, que seran la següent setmana. Com ben has dit, de dilluns a dijous. Comencem en allò dilluns dia 21, continuem en Ciutadella dimarts dia 22 de setembre, dimecres serem els millors grans a l'espai ACR i acabarem dijous amunt al Mercat de la Plaça, a la botiga de sort de Salgar, tots en horari de 7 a 8 de la tarda. I volem que la gent participi perquè ens doni aquesta informació que necessitem. Volem escoltar aquesta ciutadania menorquina.
0: Quan jo subratllava el començament de l'entrevista que estem mantinguent el tema d'alimentació local, és perquè certament el que es vol és posar el focus en com comprem, com consumim, i a veure si apreciem certament el que són les qualitats pròpies de la nostra alimentació, perquè en definitiva aquí hi ha una cosa que de vegades no pensem, no?, com a consumidors, i és que si apostem per l'alimentació local estem apostant per coses com, per exemple, l'economia local o fins i tot la salut.
20: Sí, sí, la salut, i fins i tot en una illa com Menorca, fins i tot en un paisatge, en un territori també. Quan es compra local i quan es compra ecològic, estàs apostant per aquest sector agrari més proper, que és casa. Sí, el tema és que moltes vegades parlem de consum local, de producte ecològic o d'alimentació, inclús diríem d'alimentació sostenible, aquest terme també. Però el que volem saber és que no sempre sabem ben bé qui són les barreres reals que té aquesta ciutadania per poder consumir aquests productes, i volem això, escoltar aquesta ciutadania, però tenir una sèrie de dades que confiem que ens ajudaran a generar nous projectes, accedir a noves subvencions per poder realitzar noves accions que siguin reals en el territori, que puguin ajudar tant al consumidor local, al consumidor menorquí, així com també a un sector agroganader que des de la cooperativa de consum estimem molt. Nosaltres fem com, volem ser com un pont entre els consumidors i el sector agrari de l'illa.
0: Jo abans comentava que, a més, aquestes quatre cites, la del 21, 22, 23 i 24, té bons horaris, però tal vegada són bons horaris per jo i no per tothom. Però no passa res, perquè això me sembla molt, molt interessant, perquè vosaltres heu dit, bueno, si no podeu venir, ajudeu-nos a participar responent a un qüestionari en línia. O sigui, ho teniu tot previst.
20: Sí, aquí volia arribar. Com t'he comentat abans, el projecte agafa com dues fases, i en una primera part hem generat un qüestionari virtual que ja el van llançar fa un mes, un qüestionari que volem arribar a tota la gent de Menorca per tenir la mostra més representativa possible. I és un qüestionari que només trigaran com 10 minuts en respondre, i un qüestionari que jo entenc que avui dia és com molt complicat a vegades poder participar en diferents tipus de tallers perquè anem amb moltes coses. Però aquest qüestionari el podeu accedir entrant a la web de la cooperativa de Sant Crispin, a santcrispin.net, o si no, si voleu, podeu enviar un correu electrònic a info@santcrispin.net i us farem, facilitarem el qüestionari, i res, tindrem aquesta informació que necessitem per conèixer més de com consumim a Menorca. I la idea és aquesta: per favor, si no podeu venir als tallers la següent setmana, no passa res. Tenim una gran oportunitat per poder respondre al qüestionari i poder rebre la vostra opinió o la vostra realitat com consumidors.
0: I aquests tallers que formen part de l'estudi, què costa per apuntar-se o no costa res?
20: Els tallers no costa res. A més, tindrem com uns petits incentius. Són aquests tallers, com hem dit, no? Farem en aquests quatre municipis. Hem demanat que hi hagi una inscripció prèvia per poder tenir una mica de control i preparar millor els tallers, i els primers 15 inscrits a cada municipi que vinguin al taller els donarem un bo de 5 euros per poder gastar a les botigues de Sant Crispin, i a més, els que participin als tallers participatoris presencials de la següent setmana, es sortejarà, entre tota la gent, es sortejarà una cistella de producte local i ecològic. A part, tenim, per incentivar que entrin a la web de Sant Crispin i puguin omplir el qüestionari virtual, entre tota la gent que respongui al qüestionari virtual, també sortejarem una altra cistella de producte local i ecològic.
0: Amb les dades que aconseguiu, gràcies a la participació de les persones que s'apuntin i que ho facin ara per participar d'aquests tallers, amb tota la informació que recabeu, comentaves que voleu ser un pont. Quina mena de qüestions seria el que tocaria fer després, no? amb el que recabi de tota aquesta informació?
20: Sí, tota aquesta informació que tindrem, per una banda, volia dir que el qüestionari serà anònim. Tota aquesta informació el guardarem sense cap dada personal, i tota aquesta informació que rebran estarà disponible per tota la gent que ha participat i per tota la illa i per totes les entitats de Menorca. Volem que sigui com un petit estudi que pugui ajudar a que es facin altres accions en el territori. Creiem com és interessant veure quines són les dificultats de la gent a l'hora d'accedir al producte local i ecològic. Per exemple, pot ser una qüestió de preu, una qüestió de disponibilitat, de temps, de proximitat, d'informació, veure per on van aquestes dades per facilitar el consum d'aquests productes. I tot aquest estudi també volia dir que s'emmarca dins d'una aliança per una Menorca agroecològica, que és un moviment que ha començat fa més d'un any, on hi ha professionals particulars, entitats de l'illa, que estan promovent una sèrie d'accions, pensant una sèrie d'accions en pro d'una Menorca agroecològica. I pensant que aquest tipus d'estudis poden anar molt bé, com a tenir una base de dades interessants per poder llançar nous projectes. Nous projectes que s'enginyin com una realitat al territori. Sí?
0: Doncs el cert és que estem veient una qüestió que pinta molt bé. Pinta molt bé perquè ens hi ajuda un poc a prendre contacte amb una realitat, participar d'ella a través del que és pròpiament l'intercanvi d'informació. i que ens hi ajudi un poc a focalitzar el que és el punt i seguit, el futur, el cap a on anem en tota aquesta història, i que certament és la nostra història, perquè ens involucra tots. Estem reient del producte local, és a dir, estem reient de coses que ens importen, o almenys hauria de ser. Nosaltres avui ho hem comentat al nostre Oi por Oi Menorca amb Jone Oyaguren. Gràcies per haver-nos acompanyat avui al nostre programa, i recordem als nostres oients que ja es poden apuntar. La informació la troben a través també de santcrispin.net, de la web, per poder fer les inscripcions. És així, no?
20: Sí, però sí, a la web de santcrispin.net estarà la informació dels tallers participatoris, i també trobaran el qüestionari, i si no, poden escriure sense cap problema a info@santcrispin.net i li farem arribar tota la informació.
1: Ahorra haciendo la compra en los supermercados Vinipreu. Esta semana en nuestras fruterías, kiwi amarillo Cespri por solo 4,99 € el kilo, un 28% más barato. Y en la pescadería del centro comercial Vinipreu Menorca, dorada nacional, piezas de 400-600 gramos por solo 11,95 € el kilo, un 7% más barato. Vinipreu, cada día cualidad y al millor preu.
21: Del 18 de setembre al 4 d'octubre gaudeix dels sabors més autèntics de Menorca amb la mostra de cuina menorquina. Al voltant de 25 restaurants t'esperen amb menús especials plens de tradició i producte local. Consulta'ls tots a mostradecuinamenorquina.com. Organitza Restauració Menorca amb el patrocini de Foment del Turisme de Menorca, Transmet, Estrella Damm i Formatge Mahon Menorca.
22: El rincón más icónico del Mediterráneo, Cova d'en Xoroi. Abierto cada día a partir de las 14:30. Déjate envolver por la magia de nuestras vistas y la mejor música en vivo tras la puesta de sol, donde el horizonte y el diseño se funden con el mar. Reserva tu momento en covadenxoroi.com.
21: Dijous 17 de setembre a les 8 del vespre, no et perdis el primer concert del Festival de l'Orgue a l'Església del Socors de Ciutadella. Gaudiràs del talent de l'organista Gabriel Moll, des d'Alemanya, amb obres de Bach, Brahms, composicions de son pare Xavier Moll i obres pròpies. T'esperam. Venda d'entrades una hora abans del concert a l'Església del Socors de Ciutadella.
23: Són les 2, la 1 en Canàries. Hora 14, el láser. Lo que pasa, lo que importa. Con Javier Casal.
24: ¿Qué tal? Buenas tardes. La Comunidad de Madrid señala sin pruebas al cirujano que denunció la manipulación de las listas de espera en el Hospital Ramón y Cajal. Le acusa de mentir, de manipular él mismo esas listas, elevando la gravedad de casos leves y de haber pinchado incluso las ruedas del coche del gerente del hospital. Todo esto, insisto, lo dice la consejera de Sanidad, que es Fátima Matute, deslizando todo tipo de insinuaciones y sin aclarar si la comunidad va a demandar a este señor en los tribunales por estos hechos, que, insisto, la consejera ha puesto hace unos minutos sobre la mesa, pero sin aportar ni una sola prueba. Ampliamos. Javier Alonso, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
25: Buenas tardes. La consejera de Sanidad madrileña se niega a cualquier manipulación generalizada de las listas de espera y habla únicamente de 47 casos ligados, dice, al mismo cirujano, el denunciante, al que ha acusado de ser él mismo quien hacía pasar casos sencillos como complejos, según ha dicho Fátima Matute, para trabajar menos.
26: El mismo denunciante es quien manipuló las listas de espera. Es un trabajador del Hospital Ramón y Cajal que ha manipulado de manera irregular la gravedad de 57 pacientes de traumatología para su beneficio, para trabajar menos y operar casos menos complejos.
25: La consejera asegura que este profesional tiene un largo historial de desencuentros con sus superiores y le atribuye incluso el pinchazo de las ruedas del coche a su jefe de servicio.
24: Ay, media, recordamos lo que denunció este cirujano aquí en la SER. Nos contó que se ha sentido en todo este tiempo muy solo y que no se arrepiente de nada. Ahora está por ver quién dice la verdad. De momento, lo que queda abierto es el debate sobre la transparencia de estas listas de espera. Sanidad admite abiertamente que no lo son, que no son transparentes. Lo decía anoche Mónica García en Hora 25 con Sastre. Y a esta hora, la SER puede avanzar ya el contenido del decreto con el que Sanidad quería resolver esta falta de transparencia que el Ministerio puso sobre la mesa de las comunidades y que al Partido Popular pues no le gustaba y dijo que no. Mariola Lourido, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
27: Buenas tardes. Listas de espera por primera vez en la primaria, en el médico de cabecera, en el pediatra o con la enfermera. Contar la demora para una ecografía, un TAC, una resonancia, un cateterismo y así hasta en 15 pruebas diagnósticas, ampliar de 15 a 25 el número de procesos quirúrgicos. Cada paciente podrá conocer cuándo, cuánto tendrá que esperar. Los datos se publicarán cada 3 meses. Son las claves, Javier, del decreto con los criterios comunes para medir con transparencia las listas y poder compararlas, y que las comunidades del PP, según Sanidad, tumbaron en julio.
24: Ahí media ampliamos. Europa, ahora sí, fortalece su discurso sobre la crisis de Ceuta. Von der Leyen defiende que la frontera de Ceuta es la frontera de Europa, y en su discurso de esta mañana, en su discurso sobre el Estado de la Unión, la presidenta de la Comisión Europea se ha abierto a facilitar las devoluciones de migrantes, es decir, para acelerarlas en situaciones críticas.
2: All of our external borders are European borders. So I want to address the people of Spain.
24: Pero ya veremos si acelerar estas devoluciones supone o no una rebaja de las garantías legales. A y media lo explicamos en conexión con nuestro corresponsal en la capital comunitaria, Enrique García Pozo. Ceuta en el Parlamento Europeo y Ceuta también en el Congreso de los Diputados, donde el Partido Popular va a intentar en los próximos minutos reprobar de nuevo al ministro del Interior, a Marlaska, y donde en pasillos, preguntado por la situación en la ciudad autónoma, Pedro Sánchez ha dicho esto.
3: Presidente, ¿cómo explican que haya 1.000 menores en las calles de Ceuta todavía?
4: Eso a vivas, pregúntenle.
5: ¿Está grabando el PP el relato sobre Ceuta?
24: Pregúntenselo a vivas. Luego y media contaremos también otra operación en la que la policía ha detenido a 2 personas por explotar a migrantes mediante alojamientos precarios, cobros y amenazas allí precisamente en Ceuta. Le ofertaban incluso traslados a la península por hasta 6.000 euros. Y el nombre, o mejor dicho, los nombres propios de la mañana, los Javis. La bola negra va a representar a España en la carrera por lograr un Oscar.
6: Tuvimos una conversación con Lisa Tabak, que es la que lleva todo de premios de Netflix, le preguntaba cuál creía que era la mejor baza de esta peli y dijo que representáis el futuro.
24: Javier Ambrosi en conversación con la SER, la peli sobre Lorca que se estrena el día 25 en cines y que inicia ahora su carrera internacional para optar a una de las 5 nominaciones a mejor película extranjera.
22: Hora 14 con Javier Casal.
24: Y a esta hora más cosas. Toñi Fernández, muy pendientes ahora mismo del Congreso de los Diputados.
27: Porque si se materializa, muy buenas, en lo avanzado por primera vez, Sumar va a votar en contra de un decreto del Gobierno, la ley de lobbies a la que se oponen PP, Vox y Junts. En Gaza, el derrumbe de un edificio de 6 plantas afectado por los ataques israelíes ha matado a 20 personas, casi la mitad niños, deja también 60 desaparecidos. Ya hasta ahora se activa el aviso naranja en Aragón y Cataluña ante la grave intensidad de las lluvias que se esperan. Baleares ya está bajo esta alerta que se enciende dentro de 2 horas para la comunidad valenciana.
24: Ampliamos pronóstico para las próximas horas con Jordi Carbó.
7: Cuidado con las tormentas que entre esta tarde y la próxima madrugada se formarán cerca del Mediterráneo con marcada severidad además. Muchas con grandes cantidades de agua en poco tiempo, lluvia torrencial, granizo y fuertes rachas de viento. Se formarán en el interior de Murcia, este de Albacete, Cuenca, también en Valencia, Castellón y Teruel, pero especial atención en la mitad este de Cataluña y Baleares. Es aquí donde van a acumular más cantidad de agua. También algunos chubascos en el Cantábrico con ambiente fresco en la mayor parte del país, tarde soleada con menos calor que ayer.
24: Con la producción de Aldo Gómez y con Elena Sánchez y Carlos Nicolás en la realización. Son las 2 de la tarde y 5 minutos.
22: Hora 14. Lo que pasa. Lo que importa en Baleares. Juan Antonio Bauzá.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Govern, partidos, salvo el PSIP, ecologistas también critican y arremeten contra Aena, que ha proyectado para los próximos 5 años 2 millones más de pasajeros en los aeropuertos de las islas. En pleno debate sobre la saturación, sobre si se establecen límites o no, Aena ve factible incrementar el número de pasajeros que pasan por nuestros aeropuertos. Marga Provens, presidenta del Govern.
10: Que aquesta xifra espanta. Jo crec que és una demostració més que per Govern d'Espanya, per Partit Socialista i per Sumar Més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora.
8: En el PSIP dicen que solo son previsiones, que no tienen por qué cumplirse y de que se cumplan o no depende del Govern. Marc Pons, diputado del PSOE.
28: Estimació en aquesta previsió de viatgers que podran arribar. I això és una estimació i una previsió que fa Aena, i jo me dirigiria al govern. El govern de les Illes Balears està disposat a fer fracassar les previsions d'Aena?
8: Enseguida vamos a ir con ello. Juan Andrés Sánchez está en la realización técnica. Vamos con otros temas destacados de la jornada. Los distribuidores de alimentos y bebidas en Baleares advierten tendrán que subir sus precios si continúa el encarecimiento de los carburantes. El sector asegura que hasta ahora ha asumido el incremento del combustible para evitar repercutirlo en los clientes, pero ya no tienen más margen. Bartomeu Cervera, presidente de los distribuidores.
9: Si tenía una empresa que ganar 10, pues ganará 4, porque del importe de la subida, que no estaba calculado en ningún presupuesto, pues va a desvirtuar a la mayoría del presupuesto y cuentas de resultado de final de año.
8: El PSOE en Palma propone un sistema por el que el residente tenga prioridad con respecto al turista para subirse al autobús. Dos colas y preferencia para los que tengan tarjeta de transporte. Ya se implanta, por ejemplo, en Venecia. Iago Negueruela, secretario general del PSOE en Palma.
11: Creemos que es el momento de darles preferencia a las personas que tengan o bien tarjeta ciudadana o tarjeta de residente. Dos tipos de colas, señalizarlo bien y dar preferencia. No es algo descabellado, es algo que se hace en otras ciudades. Informar bien, rotular bien.
8: Comisiones Obreras denuncia una ola de sanciones exprés a trabajadores, sobre todo en el sector de la hostelería de las Pitiusas, para abaratar despidos a final de temporada. Desde el sindicato dicen que han detectado una media de entre 2 y 3 amonestaciones cada día desde mediados del mes pasado, coincidiendo con el tramo final de la temporada. Dicen que es una estrategia cada vez más generalizada para fabricar expedientes falsos de prácticas abusivas y poder despedir así a coste cero y evitar pagar indemnizaciones. Y en Mallorca, las obras para la construcción del primer tramo del segundo cinturón de la capital balear entre las autovías de Palma y Llucmajor van a arrancar en 2027, el año que viene, y costarán 350 millones de euros. Un proyecto que se va a ejecutar en 2 fases y se prolongará al menos 6 años. Deportes, Pedro Morla.
12: El Mallorca ha vuelto esta mañana a los entrenamientos para preparar el próximo partido de Liga contra el Sanse, que será este sábado a domicilio a las 2 de la tarde. Una noticia positiva: Jan Salas se ejercita por primera vez con el grupo tras superar su lesión de rodilla derecha, rotura de ligamentos. Y además hoy tenemos partido amistoso entre el Palmer Basket y el Fiwi Palma a las 8 en Somos.
8: Y en cuanto al tiempo, desde la 1 de la tarde y hasta las 7... está activo en todo Mallorca, salvo en el norte y nordeste, el aviso por lluvia y tormenta. En el sur de la isla el aviso es naranja, en el resto amarillo. De momento no está lloviendo. Si se cumple con la previsión, se irá tapando el cielo y dará paso a esas precipitaciones. Las temperaturas ahora mismo entre 26 y 31 grados.
23: Hora 14. Juan Antonio Bauza.
13: En AXA creemos que cuidar de tu salud es estar cuando nos necesitas. Abrimos nuestro primer centro médico en Palma de Mallorca, porque en AXA sabemos que estar cerca también es prevenir. Te esperamos en Camí de Sonrapeña 32, Sabileta. Donde estás tú, te protegemos nosotros. AXA.
14: Un día descubres que tienes humedades.
15: Para. Sí, ya sé que la canción es pegadiza, pero lo que de verdad quiero que recuerdes es esto. Las humedades tienen solución. Y si quieres acabar con ellas definitivamente, llama a Murprotec. Palabra de Agustín Bravo.
16: Llama al 900 10 21 53 o entra en murprotec.es.
17: Murprotec. Hoy parece una locura traer un hijo al mundo.
18: Para mí una locura es renunciar a lo que siempre has deseado. Por eso lo vamos a tener, porque sé que podemos.
17: Porque ahora en FIAC Seguros te ofrecemos nuestro seguro de salud con los mejores centros y profesionales y todos los servicios que necesitas con 2 meses gratis. FIAC, 5 letras que dan tranquilidad.
23: Hora 14, Baleares.
8: Rechazo en las islas, ecologistas, Govern, partidos del arco parlamentario, salvo el PSI, PSOE, que luego escucharemos, tiene algunos matices sobre esa previsión de AENA, que ve a los aeropuertos de Baleares con capacidad para acoger en los próximos 5 años a 2 millones de viajeros más. Por tanto, en 2031 hablaríamos de 50 millones de pasajeros aquí en las islas. La presidenta del Govern habla de una política equivocada y recaudatoria sin tener en cuenta al Govern y la ciudadanía balear. Mame Municio.
29: La presidenta ha hablado de una cifra que asusta y de menosprecio por parte del gobierno central. Ha asegurado Proens que para el gobierno estatal Baleares solo sirve para hacer negocio.
10: Que aquesta xifra espanta. Jo crec que és una demostració més que per govern d'Espanya, per partit socialista i per sumar més, els aeroports de les Illes Balears són només una caixa registradora, on els ciutadans de les Illes i per ende el govern de les Illes Balears som totalment menystinguts i totalment menyspreats.
29: Proens ha remarcado que ante las previsiones de AENA para los próximos años en el archipiélago, la propuesta de cogestión aeroportuaria impulsada desde Baleares tiene más sentido que nunca. La presidenta del govern se ha mostrado enfadada porque no han sido consultados, se ha enterado de las previsiones por los medios de comunicación y asegura que la política de AENA va en sentido opuesto a su política de contención.
10: Enfadats perquè mos hem assabentat per mitjans de comunicació, contrariats perquè va en contra de la política de contenció i de posar límits que fa aquest govern, però no sorpresos perquè és la política que fa el Partit Socialista sempre que governa. Quan més millor, més volum, i després ja agafarem la pancarta amb estar a l'oposició.
8: En el PSOE insisten en que són solo previsiones i asseguren que és el govern el que tiene la oportunitat de fer que no se cumplan. Marc Pons, diputat del PSOE.
28: Estimació en aquesta previsió de viatgers que podran arribar. I això és una estimació i una previsió que fa AENA, i jo me dirigiria al govern. Govern de les Illes Balears està disposat a fer fracassar les previsions d'AENA?
8: Y en la plataforma contra la ampliación de los aeropuertos dicen basta, piden que no se sigan ampliando estas instalaciones. Mamen.
29: Y es que recuerdan que ya el anterior documento, el Dora 2, ha significado pasar de 40 millones de pasajeros por los aeropuertos de Baleares en 2022 a acabar este 2026 en casi 47 millones, según las últimas estimaciones. Cada año se han ido batiendo récords de turistas. Catalina Rosselló es la portavoz de la plataforma contra la ampliación del aeropuerto.
0: Absolutamente desorbitat, absolutamente increíble, ja fa molt d'anys que estem dient d'una manera molt reiterada que ja n'hi ha prou d'ampliar aeroports i especialment el de Mallorca és absolutament sobredimensionat, una illa amb un territori limitat on hi ha arribada de turistes en aquest moment de 34 milions de passatgers i pensant que això el que hauria de ser és una aturar ja, que és el que sempre hem demanat, perquè no poden continuar deixant que sigui una porta d'entrada on entrin això tant de milions de passatgers.
29: Rosselló apunta a la cogestión com un paso básico per a velar por la sostenibilidad territorial y social. Y es que denuncia que los gobiernos están pasando los beneficios del turismo por encima de los ciudadanos de Baleares y sus efectos a largo plazo sobre las islas.
0: Els guanys són molt potents, que no volien perdre l'entrada, diríem, d'aquest dobbers, que van, per una part, el 51% que AENA té com a públic i, per l'altra banda, també té un 49% de moltes empreses que, evidentment, volen treure profit. Per altra banda, hi ha una part de no entendre per part d'aquest govern que no poden seguir ampliant aeroports. No poden seguir per moltes raons socials, econòmiques, ecològiques, de que tenim un territori limitat. No podem obrir la porta tant a milions de persones quan aquí a totes les Illes Balears hi resideixen 1.200.000 persones aproximadament.
8: 2:15.
1: Hora 14 Menorca. Luis Soler. L'aeroport de Menorca no tindrà nova torre de control. Així és com comencem avui el nostre informatiu. Bé, així amb la informació del temps.
2: Espai patrocinat per AIMA Menorca.
3: Bona tarda. Avui s'espera un augment de la nuvolositat a l'illa de Menorca, amb intervals de núvols i les temperatures màximes avui en descens. S'esperen màximes de 29 graus a Ciutadella, 28 a Maó. Pel que fa al vent, bufarà moderat del nord i del nord-est. Demà es pot complicar la situació amb intervals de núvols i ruixats ocasionals amb avisos actius per acumulats de fins a 40 litres per metre quadrat en una hora. Pel que fa a les temperatures, demà les mínimes amb pocs canvis seran de 23 graus a Ciutadella i 21 a Maó. Les màximes en descens lleuger seran de 28 graus a Ciutadella, 27 a Maó. Pel que fa al vent, demà bufarà moderat del nord-est a la primera meitat del dia, disminuint a vent fluix cap a la nit. És una informació d'AEMET.
4: Aísla tu hogar del frío, el calor y el ruido con AIMA Menorca. Somos especialistas en reformas y montaje de puertas y ventanas de PVC y aluminio. Ganarás en confort, diseño y ahorro energético con la máxima calidad en Menorca. Pide tu presupuesto en aimamenorca.com. AIMA, dale una nueva vida a tu casa.
19: Stocks fuera en Hipermueble. Durante estos días eliminamos stocks. Sofás, comedores, mesas, sillas, colchones y mucho más. Precios que no vas a ver todos los días. Precios rompedores. ¡Corre! Stocks fuera en Hipermueble. En Alaior, Avenida de la Industria 49.
20: El mejor mueble al mejor precio.
21: En Hipermueble.
5: L'aeroport de Menorca no tindrà nova torre de control. La nova infraestructura, reiteradament demandada per sindicats i partits polítics, ha quedat fora del DORA 3, el document de regulació aeroportuària que el Consell de Ministres aprova aquest dimarts i que marca les inversions per al període 2027-2031. El document recull una inversió total de 1.030 milions per als aeroports de Balears, dels que 170,7 seran per a Menorca. Aquesta inversió permetrà executar diferents projectes relacionats amb la seguretat, la connectivitat i la millora de les instal·lacions aeroportuàries. Entre les principals actuacions previstes hi ha l'adaptació del control de seguretat per incorporar equipaments d'última tecnologia que requereixen una superfície més gran. També es preveu l'adaptació del control fronterer a la normativa vigent. El pla contempla més la creació d'una única zona d'accés a l'àrea d'embarcament destinada als passatgers amb destinació fora de l'espai Schengen, així com la construcció de noves portes d'embarcament assistides per passarel·les. La inversió inclou igualment actuacions al camp del vol i a la plataforma de l'aeroport menorquí, però no especifica cap partida directa per a la construcció d'una nova torre de control que substitueixi l'actual, que és la més antiga d'Espanya. La notícia ja ha provocat diverses reaccions polítiques. El president del Consell, Adolfo Vilafranca, lamenta la decisió assegurant que el Consell fa esforços per limitar l'entrada de visitants mentre que el govern de l'Estat amplia l'aeroport per dur més turistes. L'escoltem.
6: Des del Consell Insular de Menorca feim un esforç important en posar en pràctica i en marxa la limitació de vehicles per aplicar polítiques de contenció i no entenem com s'estat a través d'AENA el que fa és tot el contrari, fer inversions per augmentar la capacitat de l'aeroport de Menorca. En aquest sentit, no estem contents i demanem que recapaciti, que canviï aquesta previsió d'inversions i que s'invertesquin en allò que és necessari, que és a millorar l'operativitat, a millorar la seguretat i a pal·liar aquests dèficits d'inversions com pot ser la torre de control que hi ha a l'aeroport.
5: El senador per Menorca, Cristóbal Marqués, és més dur amb la decisió de deixar fora la torre de control i el govern d'incomplir l'acord unànime de les Corts Generals que reclamava la construcció d'aquesta nova infraestructura. Marqués considera que aquesta decisió suposa una falta de respecte institucional que perilla. Marqués ha retret al PSOE que donés suport a la nova torre del Congrés i al Senat i que, 6 mesos després, el govern estatal no hagi incorporat al projecte el document de regulació aeroportuària. L'escoltem.
7: El govern de l'Estat anuncia 170 milions d'euros d'inversió a l'aeroport de Menorca, però deixa fora una infraestructura necessària per la seva seguretat i el seu bon funcionament. Ara el Partit Socialista de Menorca ha de donar explicacions. Van votar a favor de la torre de control i el seu govern, el govern d'en Pedro Sánchez, ho ha incomplert. Nosaltres ho tenim clar. No aturarem fins que Menorca tingui la nova torre de control que necessita. El govern de l'Estat sí que té doblers per augmentar la capacitat de passatgers a l'aeroport de Menorca i que vengui més gent, però no té doblers per fer la torre de control. I això és inacceptable.
5: La notícia arriba després que els sindicats Comissions Obreres i la Unió Sindical de Controladors Aèries, USCA, hagin traslladat a ENA la seva preocupació per la situació d'inseguretat que es viu a la torre. Les dues organitzacions alerten de les condicions en què treballen tant els controladors aèries com els tècnics de manteniment i denuncien que dimecres 9 de setembre la pluja va provocar l'entrada d'aigua als equips i a les posicions de control de la torre amb el risc que això comporta per a la seguretat i l'operativa de l'aeroport. AENA va anunciar l'endemà a instàncies de Comissions Obreres que avaluaria la situació provocada per les filtracions i procediria a reparar-les de manera immediata. Els sindicats recorden altres incidències recents, com l'accident laboral d'una treballadora de la neteja a principis d'any, així com diversos talls de llum i problemes de climatització. Comissions Obreres i USCA assenyalen que el projecte d'una nova torre està sobre la taula des de 1999 i que va ser inclòs al pla director d'AENA l'any 2010. I seguim a l'aeroport, doncs ha superat els 760.000 passatgers durant el mes d'agost. En concret, la infraestructura aeroportuària ha superat els 765.000 viatgers, un 1,8% més que durant el mes de l'any passat, segons les dades fetes públiques per AENA. Del total de passatgers, 764.000 han utilitzat vols comercials, el trànsit nacional ha sumat 302.000 viatgers, un 1,2% menys que l'agost de 2025, mentre que les connexions internacionals han assolit els 461.000 passatgers, amb un increment del 3,9%. D'aquesta manera, el creixement del trànsit internacional ha estat el principal impulsor de l'activitat aeroportuària durant el mes d'agost. Pel que fa a operacions, l'aeroport menorquí ha gestionat 5.795 moviments entre enlairaments i aterratges, un 2,4% més que fa un any. En el conjunt dels 8 primers mesos de l'any, l'aeroport de Menorca acumula 3.142.000 passatgers, un 2,5% més que en el mateix període de 2025. Les operacions també han augmentat, fins a les 27.191, 1,9% més. Més per Menorca reclama més ambició a la Unió Europea en la futura llei d'habitatge accessible i un tractament específic per als territoris insulars. El partit menorquinista considera que la proposta presentada per la Comissió Europea el passat 9 de setembre obre la porta a mesures com limitar la compra d'habitatges per part de no residents i regular el lloguer turístic, però adverteix que és necessari garantir que aquestes eines siguin realment aplicables. El coordinador general de Més per Menorca, Esteve Barceló, posa en valor que Europa assumeixi la crisi de l'habitatge com una prioritat, però reclama que la normativa tingui en compte les particularitats de ses illes. Segons el partit, la pressió turística, la limitació del sòl i la demanda externa agreugen les dificultats d'accés a l'habitatge a territoris com, per exemple, Menorca, el sentim.
9: Europa no basta que reconegui aquestes eines si després estableix unes condicions pràcticament impossibles d'aplicar. Fa falta ambició i s'han de tenir en compte les característiques singulars de les illes. La insularitat ha de ser un tret diferencial perquè tenim un territori limitat i això s'ha de tenir en compte. Han de tenir les eines necessàries per poder protegir l'habitatge per als seus residents, per la gent que viu i fa feina en aquests territoris, perquè aquests han de ser els que han de tenir prioritat per poder viure dignament.
5: Barceló recorda que Més per Menorca ja havia defensat limitar la compra d'habitatges per part de no residents i ha assenyalat que aquesta proposta va ser rebutjada al Parlament Balear PP per PP i Vox. El menorquinista anuncia també que el seu partit treballa ja amb l'Aliança Lliure Europea al Parlament Europeu per analitzar la proposta d'intervenir durant la seva tramitació. L'objectiu és aconseguir que la futura legislació europea reconegui explícitament la insularitat i permeti protegir l'habitatge residencial davant la pressió turística immobiliària. Les obres del nou centre d'ensenyament d'infantil i primària a Fontassa d'Esmercadal acumulen nous retards i el govern reclama a l'empresa constructora que incrementi el personal destinat al projecte per accelerar els treballs. El conseller d'Educació, Antoni Vera, visitava aquest dimarts les instal·lacions i constatava que encara hi ha nombroses tasques pendents. El nou centre havia d'entrar en funcionament amb l'inici del curs, però l'alumnat i el professorat ha hagut de continuar provisionalment al Mare de Déu del Toro. Educació confia que els treballs puguin quedar enllestits durant el primer trimestre, tot i que Vera no garanteix que el trasllat es pugui fer després de les vacances de Nadal. El govern ha convocat aquest dijous una reunió a Palma amb responsables de la Conselleria, de l'Institut Balear d'Infraestructures i Serveis Educatius i de l'empresa Antonio Gomila S.A. per analitzar la situació i acordar mesures que permetin accelerar l'execució del projecte. L'escoltem.
11: Haurà d'un endarreriment, havia d'estar acabada ja fa uns mesos, no ha pogut ser, però ara estem aquí visitant en l'empresa i en l'empresa constructora i en els tècnics de CIVISEC.
5: El nou centre educatiu suposa una inversió propera als 9 milions d'euros i comptarà amb una superfície de 3.800 metres quadrats. Disposarà de 6 aules d'educació infantil, una aula hueco, 12 aules de primària per acollir dues línies educatives. Una de les principals novetats serà la incorporació de cuina i menjador, serveis dels quals actualment no disposa el Mare de Déu del Toro. L'objectiu és facilitar també la conciliació de les famílies d'Esmercadal. Sentim de nou Antoni Vera.
11: Inversió és de prop de 9 milions d'euros en quasi 3.800 metres quadrats construïts. Disposarà de, en aquest cas, de 6 aules d'educació infantil.
5: La seu universitària de Menorca, de la UIB, inicia el curs acadèmic amb 284 alumnes matriculats. 255 cursen estudis de grau, un centenar d'ells són de nou ingrés i 29 fan el màster universitari en formació del professorat. Aquest dimarts es va celebrar l'acte solemne d'obertura del curs a la seu menorquina, que també inclou el final de la promoció dels 19 estudiants que van acabar els estudis de grau el curs passat. La lliçó inaugural va anar a càrrec del catedràtic d'Història Moderna Miquel Josep Deià. Actualment, la seu de Menorca ofereix presencialment els graus d'administració d'empreses, dret, la doble titulació d'educació infantil i primària, infermeria, turisme, enginyeria informàtica, a més del màster de formació del professorat. La UIB també manté a l'illa la programació de la Universitat Oberta per a Majors, que el curs passat va reunir 238 alumnes i activitats per fomentar les vocacions universitàries entre els estudiants de primària i secundària. Des de la seva inauguració, el curs 1997-98, la seu menorquina ha format 1.219 titulats entre graus i postgraus. El 63,8%, per cert, són dones. El conseller d'Educació i Universitats, Antoni Vera, va aprofitar l'acte per anunciar que el govern ja ha engegat la transferència a la UIB perquè pugui licitar les obres de remodelació de la seu universitària de Menorca amb un cost de 3,5 milions d'euros.
11: Les Balears posen en marxa ja la transferència a la Universitat de les Illes Balears perquè la Universitat de les Illes Balears pugui licitar les obres.
12: Els regatistes del Club Marítim de Maó, Jordi Trià i Lluís Mas, s'han imposat aquest cap de setmana en el Campionat de Menorca de Snipe, una prova que ha servit de preparació per al Mundial de la Classe, que se celebrarà a Maó entre els dies 19 i 26 de setembre. Els actuals campions d'Europa han dominat la competició disputada amb la participació de 15 embarcacions i un total de 5 proves, 3 dissabte i 3 diumenge. Trià i Mas van prendre el lideratge des de la primera jornada amb 6 punts, després d'obtenir un segon, un primer i un tercer lloc. La parella formada per Damià Borràs i Javier Magró van acabar dissabte en segona posició amb 9 punts, mentre que Fernando Rita i Juan Magró eren tercers amb 11. Diumenge, Trià i Mas